0: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs és clar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals, i el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
4: Sí.
5: Bé.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Amb oli i sucre, quina pensada, per donar gust a la mainada. La llesca s'unta amb el setrill, però amb molt de compte que hi ha perill. Després el sucre ben escampat, que tot en quedi ben impregnat. Hi ha per menjar-se'l, que res no hi ha més...

0: tiri.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: De la Vila del Vendrell, en veu del propi Josep Carner.
5: De la Vila del Vendrell. Adeu, Vila regalada. Adeu, Vila del Vendrell, que fas una olor mesclada de garrofa i vi novell. Vive en cases blanquinoses sota el dia sorollós. Beuen les eugues calmoses en els teus abeuradors. Cremen marges i façanes, les baremes seran bones fa d'abelles umsejant. I en cabides en tartanes, a barenes van les dones cap a mar, sotraquejant.
3: Memòria de Josep Carner.
6: Els caps de setmana passen coses bones.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
10: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
9: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
10: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
9: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
10: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
11: Pensa en un producte.
12: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Dani.
1: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
2: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Soc la Jana. El cos, els ulls són per mirar i les mans per agafar. El cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar. El nas per olorar i la boca per parlar. La llengua per tastar i les dents per mastegar. Orelles per sentir, t'ho torno a repetir. Joana Mandes.
2: Hola, sóc en David, la cuca de llum. Un fanal fa claror. Jo l'he vist i tu no. Un llumer. Ha sortit, és el sol dins la nit. Dofill, punxet i serrat.
3: El conill. Conill, per què tems el temps? La feinada està tranquil·la i tanmateix mous encems. Mocell, orella i pupil·la. Tempera quart.
4: Admirem. Admirem la fantasia del pollastre cantador que fa de despertador a la gent de la masia, popular catalana.
5: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca. L'estiu amb Ràdio Vila-sacra
2: és molt més viu. Ràdio Vila-sacra.
3: 3, 2, 1 i acció.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc i jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. A algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: «Vius al millor lloc del món. Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges». Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
7: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
8: Per la màgia del moment.

Bona nit. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.
1: És l'hora del pati.

0: ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Mmm, que bo.
2: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
3: No em facis això.
2: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
4: En Ricard de Puigpelat ens demana si pot fer servir el pronom quelcom en un registre col·loquial. Per exemple, vols prendre quelcom? Mira, Ricard, t'ho diré molt clar. No, mai de la vida, ni se t'acudeixi. O clar, és que alguna cosa és molt llarg i algú no és normatiu. Vols prendre quelcom? Es pot substituir per res. En interrogatives i condicionals tenim el genuí res, equivalent a alguna cosa. Si saps res d'en Joan, m'avises. Cada dia aprenem quelcom? Cada dia aprenem una cosa nova. Amb tantes explicacions esteu quelcom marejats? En tot cas, esteu una mica, un poc, un xic marejats. La gramàtica normativa ja ens diu que quelcom és propi de registres molt formals i que és més habitual fer servir alguna cosa o qualque cosa. A les illes fan servir qualque cosa. Sisplau, elimineu el quelcom de les vostres converses col·loquials si no és que forma part de la vostra variant. No anireu a l'infern per dir el que voleu dir amb dos mots.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Moltes empreses gairebé no tenen vehicles disponibles aquesta setmana, donada l'alta demanda tant de turistes estrangers com locals. Això ha fet que els preus s'hagin disparat. David Alcázar, de Centauro, a la CN.
2: Sí que n'hi ha hagut un increment de preus perquè la demanda és molt alta, però també ha sumat que estem a l'agost, que ja de per si la demanda sempre és alta.
1: Però aquest increment vol dir que els preus s'han enfilat des dels 100 euros diaris habituals fins als 800 o més de 1.300 euros per dos dies. Aquesta oportunitat de negoci també s'ha traduït en un augment de la flota de vehicles de moltes empreses.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Bona nit.
1: És l'hora del pati.
2: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
3: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac! Buah, no vegis quin xof! Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum! En un pim-pam, ja! Un flash!

0: al portal immobiliari on trobes tot el que busques. Ja encontré la teva casa. Ja.
1: La xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noé, o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.

0: vida entorn a la ràdio i a la música.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
2: Independència, imparcialitat i integritat.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
3: La municipal.
4: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
7: Home, sí.
8: Sabies que...
9: Els queixals del seny, a diferència d'altres tipus de dents, comencen a sortir quan l'ésser humà gairebé ha passat l'adolescència. Els experts no semblen haver entès completament la raó darrere d'aquest misteri, però un nou estudi sembla oferir una resposta. A l'examinar els ossos del crani de 21 espècies de primats de models 3D, l'antropòloga i autora d'aquest estudi va obtenir una resposta sobre el perquè de l'aparició tardana dels queixals del seny. A causa de que les nostres cares són molt curtes i les nostres mandíbules creixen lentament, els dents s'ajusten amb aquesta taxa de creixement, fins que hi ha un espai mecànicament segur per emergir. El resultat de l'estudi no només ens brinda una nova forma d'avaluar les condicions dentals, sinó que també podria ajudar els paleontòlegs a comprendre l'evolució de les nostres mandíbules úniques entre els nostres avantpassats homínids.

0: gest i tot comença. És esforç i és equip. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. T'obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara...

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Escolta, mira, estic pensant. Una espècie de serenor. Tot això jo crec que és perquè arribarà un moment que podrem estar satisfets tots de la manera que fem les coses. Gràcies a tothom.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vendrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I al programa doncs tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals, i el que sí que van fer doncs al gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.

0: carbón cultural.
1: ¿Sabies que...?
2: Els arcs de Sant Martí són més del mig cercle que solem contemplar. El veure'ls com a mig cercle és una il·lusió causada per la manca de distància. En realitat, són cercles realment complets. Això sí, mai veuràs un arc de Sant Martí circular des de la superfície de la Terra perquè l'horitzó talla la meitat inferior. Però en alçades, com per exemple des d'un avió, és possible observar-ho. Si volem prou alt, sense cap pertorbació, podríem veure l'arc de Sant Martí complet en tota la seva esplendor. A més, per a cada persona, la vista de l'arc de Sant Martí serà diferent. És a dir, en cada posició veurem un arc de Sant Martí diferent, ja que si et mous una mica cap a un costat, ja no t'arribarà la llum procedent de les mateixes gotes d'aigua, donant com a resultat un arc de Sant Martí totalment diferent.

0: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
1: D'acord, quins plans?
0: Pintar i arreglar el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar...

0: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
1: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
3: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

0: Lani. S'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.

0: varietat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre, perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats de la mà de l'Agnès Batlle.
1: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas, la zona de sombra o umbra y la zona de penumbra.
2: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual, alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
1: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
2: Amb algunes referències poc aconsellables.
3: Fotos no, tenemos que llevar negativos de fotos para ponernoslo delante de los ojos.
2: A sala de professores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola.
4: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza.
2: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, del gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
5: Esto es una buena señal. Preparaos.
2: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
6: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
2: Un fenomen astronòmic completament conegut i previsible que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
7: El dia oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo.
8: Cuando la luz del sol volvió...
0: Els eclipsis solars, sens dubte, també han tingut diferents significats segons les cultures del món. En alguns casos era un presagi, en d'altres una lluita entre forces sobrenaturals, una intervenció dels déus o fins i tot un senyal de renovació i transformació. L'eclipsi solar ha passat de ser un símbol mític i religiós a convertir-se en una gran font d'inspiració a la cultura contemporània, tant en el cinema com a nivell musical.
9: Es una señal del cielo.
2: Bonnie Taylor ja ens va deixar clar mundialment que un amor perdut pot enfosquir el cor i la vida mateixa. Els humans també podem tenir una cara fosca. Pink Floyd, a Dark Side of the Moon, ja atribuïa l'eclipsi a l'estrès de la vida moderna, a la salut mental i a la bogeria. Com a l'antiga Mesopotàmia, que era un senyal de catàstrofe, Iron Maiden ja utilitzava l'any 82 l'eclipsi total com a presagi de la fi del món. A la cultura xinesa era el drac que devorava el sol i la gent havia de fer tot el soroll possible amb tambors, gongs o qualsevol instrument per espantar aquest drac i alliberar el sol. Una interrupció de l'ordre còsmic que els humans intenten restaurar. Com Ilya, a Remedy, que busca un remei davant del conflicte. Les cultures hindús és un moment espiritualment excepcional. Durant l'eclipsi es fan pregàries, mantres, dejunis i banys rituals. Però a casa nostra l'hem utilitzat més com a la cultura maia, un símbol

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Som de peix.
2: I de carn.
1: Som de fruita.
2: I també de verdura.
1: Som de dolç.
2: I de salat. I som del morro fi.
1: I també de cuidar-nos molt.
2: Som d'olles i fogons.
1: I sobretot som molt de menjar bé. Som a prop. Som d'aquí.

0: Doncs bé, nosaltres que ja estem preparats als estudis, preparats doncs per cuina ràpida, doncs tradicional, i les bones vibracions que ens dona el nostre company i cuiner Ventura Cantó. Ventura, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots.
0: Què tal?
1: Molt bon dia, oients.
0: Com va la cuina?
1: Bé, bé, sí, com sempre.
0: Sempre rutlla.
1: Sempre rutlla. I és una cosa que no fallarà mai.
0: Sí, bueno.
1: Perquè s'ha de menjar.
0: Sí.
1: Això fa com els sepultureros. Què ets sempre tenen a fer?
0: Ostres, Ventura, has posat ara un exemple una miqueta dur, eh?
1: Però primer val més el menjar.
0: Ah, clar, el menjar, escolta'm, vull dir, avui es portes un àpat, que bueno, això d'aprofitar les sobrances del rostit és una cosa que m'ho he plantejat jo, eh?
1: Vull dir, sí, allò que a vegades, bueno, perdona que t'hagi...
0: Sí, no, digues, Ventura.
1: És el aprofitament, diguéssim, del que et sobra.
0: Sí.
1: Ho pots fer-ho de la manera que ho fem nosaltres amb verdures, o pots fer-ho amb fideus.
0: Ah,
1: que vas també amb fideus, queda molt bé.
0: Molt bé. Sobrança sempre de que facis un rostit que inclús estigui barreja de pollastre, de conill, i posis
1: costelló,
0: una
1: tocino. Costelló, salsitxa, botifarra...
0: Sí, de tot el que hi hagi, sí, no? Molt bé, vinga, què hi fem?
1: Aquest dia la vaig fer que hi havia pollastre, hi havia costelló i salsitxa.
0: Ah, molt bo, no?
1: Salsitxa, ja, va
0: anar
1: molt.
0: Sí, molt bé.
1: I va sobrant, eh?
0: Sí.
1: I vaig dir amb la dona, saps què? Podríem aprofitar-ho d'aquesta manera.
0: Escolta, això, perdona, Ventura, jo també, tu, això també ho havíeu fet alguna vegada, algun hotel o restaurant, amb sobrances d'aquestes?
1: No, home, esclar, s'havia fet per aprofitar, perquè, esclar, no, per llançar no es llença res.
0: Ah, val.
1: Però per regla general, això per casa particular, no... home, jo crec que hi ha gent que ho fa.
0: Bueno, és allò que a vegades molta gent, que és el que t'anava a comentar, és allò que després del cap d'un dia tu menges i a vegades està més bo que el mateix dia que
1: tu
0: has
1: esperat de fer. Això és igual que el rostit, tu fas el rostit un dia o dos dies abans i el rostit és boníssim.
0: Doncs vinga, va, Ventura, posem-nos, va.
1: Mira, farem doncs el sobrat del rostit.
0: Sí.
1: Diguéssim, que hagi sobrat alguna cosa, sigui de conill, sigui de lo que sigui.
0: Molt bé.
1: Tres patates, dos pastanagues, 200 grams de pèsols, una ceba, un got de vi blanc, sal, pebre i oli, res més.
0: Molt bé, ràpid això, eh?
1: Sí, també.
0: Escolta'm, amb el tema del vi, moltes vegades sí que parlem de posar un raig de vi o el que sigui, però ara es diu vi blanc. Com hem de decidir quin tipus de vi, blanc o negre,
1: o conyac, o un reixat de conyac, allò
0: més... És igual, però, això, també, el que hi tirem.
1: Sí, també, clar, és igual.
0: És que sempre he tingut aquest dubte.
1: Bueno, escolta, pensa una cosa, amb les carns, el vi negre també queda bé, eh?
0: Amb les carns, el vi negre?
1: Sí, perquè el vi negre precisament és el que es fa al civet de llebre, es fa de senglar... Bueno, tot això va amb vi blanc, amb vi negre.
0: Potser deu ser amb carns així de caça
1: fortes.
0: Carns fortes. Molt bé, vinga, què hem de fer en tot això, Ventura? Bé,
1: doncs jo agafo les patates, les bullo, tres patates, per a mi,
0: sí,
1: tallades, les bullo. I, però, bueno, ja, primer bullo la pastanaga amb el pèsol i la ceba a part, eh?
0: Sí.
1: I perquè costa més la pastanaga. Després, les patates no els hi afegeixo.
0: Ah,
1: la patata la faig, un parell de patates fregides.
0: Ah, fregides?
1: Fregides a quadros, fregides.
0: Però molt bé, no?
1: Sí. Però després, amb aquest, amb el... Ja t'ho explicaré. Després, amb aquest bullit, hi poso una mica de patata, també.
0: Ah, molt bé.
1: Però com ja l'hi he tret, per posar-ho a la cassola, eh?
0: Sí.
1: En guardo una mica, amb patata i una mica de pastanaga, una mica de pèsol, amb la ceba, per fer un puré per la nit. La sopa, ah, per aprofitar-ho.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Aquí t'entretreuria molt d'element per anar combinant a diferents hores del dia, eh?
1: No, hi fas perquè, a més, amb el caldo, que el caldo n'hi pots posar una mica amb el combinat aquest,
0: sí,
1: però també guardes el caldo per fer una mica de sopa.
0: Ah, molt bé.
1: Un puré,
0: sí.
1: I la sopa.
0: Sí.
1: Si és molt clar, poses quatre fideus fins.
0: Molt bé.
1: Cabell d'àngel. Sí.
0: I si no
1: ho fas el puré sol, que ho vols fer amb pa torrat, allò amb piscotes, que diuen.
0: Sí.
1: Bueno, en fi.
0: Molt bé, escolta, me'ls has donat suficientment per dinar i per sopar, ja, Ventura.
1: Doncs faig això amb la patata, eh? Després, com ja ho tinc fet, ho tinc fregit, les patates fregides, amb la pastanaga, la ceba i els pèsols, ho afegeixo tot a la casta de carn. que m'ha sobrat.
0: Ah, molt bé. Però això de la patata fregida no ho havia sentit mai, eh?
1: Sí, ho faig amb patata fregida.
0: Molt bé,
1: sí, perquè a vegades la patata costa més. Fer la patata bullida costa més. Que la patata bullida, jo hi tinc una cosa. A la meva dona li agrada molt la patata, si és fregida, el que sigui, és igual. Però jo, el que m'agrada molt és la patata, o sigui allò, l'estofat de patata, allò que es noti la patata.
0: Sí.
1: Allò sí que m'agrada.
0: Si t'agrada la patata, diguem, guisada,
1: ben
0: no?
1: Ben guisada. Allò, i si pot ser, no tallada, així és allò...
0: Trencada. Bueno, és que tu tens molta afició amb això de la patata així trencada.
1: Sí, sí.
0: Canvia tant de gust, Ventura.
1: Sí, queda molt bé.
0: Jo no he provat mai tantes vegades d'explicar-m'ho, eh? No he provat mai.
1: Perquè l'altra patata tallada de regla general et queda més forta.
0: Va.
1: I aquesta queda més humorosa, allò de l'adiós de la patata, la farina de la patata queda més bé.
0: Val, molt bé, Ventura.
1: Doncs, bueno, com poses tot això, poses el vi i que faci un rato xup-xup-xup-xup i ja està. Mira si és fàcil.
0: Escolta'm, però això és dit i fet, eh?
1: Sí.
0: Dit i fet.
1: Que ja ho dic, si no vols fer-ho amb verdures, pots posar les verdures que vulguis, eh?
0: Sí.
1: Si no vols fer amb verdures, ho fas amb fideus.
0: Ah,
1: el fideu del dos, que queda molt bé.
0: Però després, que per exemple, què fas amb les sobrances? Les poses abans dels fideus?
1: No, a la cassola de les sobrances, sí. I poso totes aquestes verdures a dintre.
0: Ah, val.
1: A dintre, i que vagin fent una mica de xup-xup.
0: Sí, després afegeixis fideus.
1: Amb el vi blanc o el conyac que hi vulguis posar-hi.
0: Sí.
1: Poso una mica de sal i pebre, perquè faci... Segons si és molt concentrat, no hi posis tant de sal.
0: Sí.
1: Perquè ja és bastant fort, diguéssim, el rostit.
0: Tu quan t'agrada més, amb els fideus o de l'altra manera?
1: Jo m'agrada amb fideus.
0: Amb fideus.
1: Amb verdura també és molt bona.
0: Però, per exemple, de fideus, després quina quantitat saps la que has de tirar-hi? Segons els comensals, allò que diem, un grapat o una tassa...
1: 100 grans per comensal.
0: 100 grans per comensal.
1: 100 grans per comensal.
0: Molt bé. Doncs, i quin tipus de fideus fas servir?
1: El dos. Fideu del dos.
0: Quins són aquells que no són tan i tan prims, no?
1: No, aquests que diuen... No són aquells fideus que fas l'escudella a carn d'olla?
0: Sí.
1: Per a mi?
0: Sí.
1: Bueno, fa l'escudella?
0: Sí.
1: Són, hi ha, diguéssim, de fideus, hi ha tres classes. Hi ha el de... El fideu cabell d'àngel, i aquest del dos i el grujut.
0: Sí.
1: Que abans la gent agafava el grujut per fer els fideus a la cassola.
0: Sí, és veritat.
1: És ara que hi ha un fideu A.
0: Sí.
1: Però abans tota la vida els fideus a la cassola eren fideus aquest, els grossuts, els grossos. No d'aquells rodons i allò, no, el fideu normal.
0: Deu de cara a la feina. Ventura, vinga, anem a repetir els ingredients, ja, doncs, sí. D'aquest tapa de les sobrances.
1: Els ingredients són, ja ho dic, les sobrances que han sobrat, diguéssim, del rostit.
0: Sí.
1: Tres patates, que en dues es fan fregides i l'altra es fa així per fer la sopa. Un parell de pastanagues, el pèsol, una ceba, el got de vi, o collar, una mica de cava. Ai, de cava. Bé, si acaba també, eh?
0: També...
1: Si dic cava, m'ha sortit així. Bueno. Saps, jo a vegades sobre
0: sí,
1: cava, doncs
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: També va bé. Un sal, pebre i oli, res més.
0: Molt bé, i això que es deixi bullir fins que quedi al punt, no?, de poder estar ben fregit, no?
1: Allò d'haver fregit les patates, posa patates a dintre, tot allò barrejat.
0: Molt bé.
1: Queda com una menestra de verdures.
0: Sí. Molt bé, i a més, la recomanació del que pot sobrar per l'hora de l'àpat de la nit, eh?
1: I tant,
0: Ventura?
1: Que sí.
0: Escolta'm, això podem aprofitar-ho perfectament. Molt bé, Ventura. Gràcies per acabar, doncs, aquest àpat del dia d'avui, amb bon humor, com sempre desitgem.
1: I tant que sí.
0: Que així siguis en aquests fogons i davantals.
1: Sí, perquè el que dius, amb el bon humor també hi ha més gana.
0: I tant que sí. Gràcies, Ventura.
1: Vinga.
0: T'així és la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve.
0: Bon dia.

0: año vi la sacra. ¡Ole tú que mata!
1: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
2: Què faig amb les meves plantes?
3: I jo, amb el meu jardí?
1: Us ajudo?
2: Sí, és clar.
1: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
2: M'interessa.
1: Centre Verd, a Salt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta a Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
2: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
3: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
2: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
3: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
2: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
4: Posem-hi una mica de música.

0: 100% Empordà.
1: L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
2: Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi, i la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
3: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.
4: Comença a haver-hi nivell.
5: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.

La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

Les fulles seques ja cobreixen els camins. Els capvespres moren, vermells com magranes. Les aus fugen cap a mons molt més calents. I la gent està a sa casa la vesprada. Els nins ja no juguen als carrers, banyats per les primeres rosades. Ja és tardor i el sol ja no crema tant. I la lluna surt més prest i el sol s'amaga. Tot pareix que ve un temps que és de tristor, veient passar la gent tan ensopida. Són dies freds que ens fan arremolinar dins les cases tot el gruix de la família. En els carrers no hi haurà tant de renou i les cases estaran totes tancades. Ja ve el temps d'encendre el bon foc de la llar i dels cors dels que s'estimen.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és el Viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vendrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I al programa doncs tenim Schubert per començar, però després ja entrem amb el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals, i el que sí que van fer doncs al gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banse, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au,
2: mira que bé.
3: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
4: Només vull Miele.
5: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
10: Una vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 34.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, que Déu-n'hi-do.
7: Sí.
8: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
9: Rondalles del rector de Vallfogona. Doncs diu que una vegada el rector de Vallfogona tenia un escolar molt tonto. I quan li manava una cosa, sempre trigava molt i molt a fer-la. Un dia, el senyor rector, cansat d'esperar, li va dir: quan jo et mani una cosa o et cridi, deixa tot el que tens entre les mans i vine de seguida. Un dia, l'escolar portava la cassola de l'arròs a la taula del senyor rector. Però el senyor rector el va cridar i ell va deixar anar la cassola i se n'hi va anar corrents. Què mana? Que ja pots portar la cassola de l'arròs a taula. Oh, jo ja l'hi portava, però com que vostè m'ha cridat, l'he deixat anar a terra i s'ha trencat. Un altre dia, l'escolar omplia el porró. El senyor rector el cridà: què mana? Se n'hi va corrents, deixant l'aixeta de la bota oberta i tirant el porró a terra. Que m'omplis el porró. Ja quasi el tenia ple, com vostè m'ha cridat, però com que em va dir que, quan em cridés, deixés tot el que tingués entre les mans, l'he deixat anar a terra i s'ha trencat.
8: Rondalles a peu d'escala, amb Jaume Escala.
9: Contarella. El senyor rector de Vallfogona, desitjant instruir el seu escolanet, li digué un dia: mira, noi, de les dones se'n diu altes i baixes, de les galledes, barra baixes, i de les cases, bon repòs, dels carrers, llirgums, llargums, i de l'aigua, matafocs. Uns quants dies després de les profitoses lliçons, se posa foc a la rectoria i l'escolanet, que ja no parlava d'altra manera que la que li ensenyava el senyor rector, se posa a la finestra dient a grans crits: vosaltres, altes i baixes, agafeu les barrabaixes, correu pels llirgums llargums, porteu força matafocs, perquè es crema el bon repòs del sècula sèculorum. La gent, al sentir aquells crits, cregueren que l'escolar s'havia tornat boig i pujaren alguns a buscar-lo, adonant-se així del foc que estava cremant la rectoria i que varen apagar de seguida.
8: Rondalles a peu d'escala.

0: arriba la Ruta del Xató.
1: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
0: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com
1: amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a qui ha tingut accés a aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
1: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
2: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
1: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
2: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
1: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
2: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un imbornal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
1: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I mentrestant, les amaguen al clavegueram.
0: Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor.
3: Y hay cerebros que no tienen solución. I que marrón, chin-chin-pom, porom-pom-pom.
4: La música més propera a tu.
0: Gaudeix-la amb nosaltres.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat El Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I estarà enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc, entre d'altres i molts artistes.

0: Cançons a peu d'escala. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Parlem encara d'ulleres, perquè moltes farmàcies han penjat el rètol d'exaurides, molts ajuntaments les han regalat. Sí, segurament tot això ja ho saben, però sabien que totes aquestes ulleres només les fabriquen en una empresa de l'Hospitalet de Llobregat? És l'única de tot l'Estat. Han produït 10 milions d'ulleres homologades, unes 350.000 unitats cada dia, motiu pel qual han hagut de reforçar el personal, però com explica José Crespo, director de vendes de Celestec, ofereixen totes les garanties exigides.
3: Era un producte que tenia una manca de producció a Europa molt gran i sobretot una manca de seguretat en el que és el producte molt, molt, molt important. Estem complint en termes de radiació ultraviolada 29 cops més que el que marca la ISO i en termes de radiació infraroja 500 cops més.
4: Dentispray.
5: Dentiqué?
4: Dentispray.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Totes les persones que vivim a Catalunya som Catalunya.
5: Les persones que ja hi eren i les que arriben ara.
6: Totes diferents, totes iguals.
5: Tenim orígens diversos, és cert. I també és cert que de la diferència en podem aprendre.
4: I el més important...
7: Pots consultar el text integral del Pacte Nacional per la Immigració a gencat.cat. Som Catalunya, país de convivència. Generalitat de Catalunya.
8: Quan la realitat és trista i avorrida...
9: El millor és inventar-se una bona història.
10: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
11: Convertides en sensacions.
12: El secret de l'amor. Misael, 43 anys. Nino, 44 anys. 4 anys que són parella.
13: Coneixen-nos? Ben bé 8 o 9 anys. Però ens vam conèixer casats, ell amb la seva primera dona i jo amb el meu primer home, i ens vam conèixer tenint l'últim fill, cada un amb la seva història.
14: Cadascú amb els seus problemes i no vam...
13: I a més no vam d'això gens, eh? Ens unien els amics, bàsicament, però nosaltres no... gens interessats l'un per l'altre.
14: A mi m'ho van posar en safata, eh? A mi m'ho van dir que no m'aguantaven i en aquest moment, que he acabat de separar-me, vaig coincidir en la casa d'aquests bons amics amb ella.
13: Separada.
14: Sí, que ella ja feia més temps que s'havia separat.
13: Jo feia més temps, no, separat.
14: Vam començar a xerrar, vam començar a parlar i sempre explico que la meva sensació va ser que ens enteníem per aquí dalt, per sobre del cap. Va ser com una mena de connexió, però damunt, just quatre dits damunt del cap. Una sensació de que t'entens. Una sensació molt agradable, de que parles el mateix idioma, de que allò que dius no s'ha de traduir allò que estàs dient, que les paraules tenen el mateix sentit per tots dos. Va ser una sensació molt agradable.
13: Jo recordo que quan vaig arribar a casa els amics, jo havia quedat amb uns quants i amb ell no. I ell va aparèixer, jo vaig pensar, uf, quina mandra, el Misel. I en aquell moment l'amiga de la casa em va dir s'acaba de separar, que jo tampoc no sabia que s'acabava de separar. O sigui, ell se n'havia anat a viure fora i jo no l'havia vist més. Mira, vam dinar i nosaltres ens vam quedar inclús a sopar. O sigui, no acabàvem el...
14: No acabàvem de marxar de la casa.
13: De marxar i festa... Jo crec que tota la gent del dinar va viure el mateix que nosaltres. O sigui, va haver-hi alguna cosa que es notava... No em preguntis per què, i inclús igual més els altres que nosaltres. I, ostres, sí, tothom esperant aviam què ens passaria. I nosaltres...
14: Des de fora era més clar, ho vam veure més clar que nosaltres. Sí, jo sí. Inclús un dels fills dels amics, el clar de seguida. I aquests dos s'han agradat. Sí, sí.
15: Hola, Joan.
16: Hola, Sílvia.
15: Què fas aquest cap de setmana?
16: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 42. Ara farem un petit experiment. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: Una de les preguntes que més ens han fet en 4 temporades de programa és: d'on ho traieu tot això que expliqueu? Avui revelarem aquest secret. Per preparar el parlant de música fan falta inspiració, temps d'elaboració i documentació. De temps sempre ens en falta i la inspiració és imprevisible, però ja deia Picasso que t'ha d'agafar treballant. Per això sempre tenim al cap la música i la llengua i de tant en tant sorgeix una idea. Segons Einstein, la imaginació és més important que els coneixements, però ell en sabia molt. Nosaltres, que no en sabem tant, mirem de documentar-nos bé. Ara, de documentació sobre música i llengua, totes dues coses alhora, no n'hi ha gaire. Al web del Centre Català de Terminologia, el TERMCAT, hi ha, en línia, la terminologia dels estils musicals i el diccionari de les tecnologies del so i de la música. I també el vocabulari de la música de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, molt útil, que podem trobar en format PDF al web de l'Acadèmia. A part d'això, el portal lingüístic de la CCMA, és a dir, ara mateix hi tenim uns 200 noms de músics, grups musicals o sales, la majoria en pronúncia, i uns 200 termes de lèxic musical. També ofereix criteris de traducció de títols d'obres musicals, d'orquestres i formacions musicals i de noms de sales de concerts. A enciclopèdia.cat hi ha una enciclopèdia de la música i a la revista caramella.cat informació sobre música popular i tradicional, sovint d'interès lingüístic. A part de tot això, la Wikipèdia i les cerques a Google ens poden aportar informació sobre gairebé qualsevol cosa. Ara, ho hem de contrastar per si la font no és del tot fiable. Per acabar, tenim les biblioteques i les llibreries. Si la música pot ser una eina lingüística, la lectura és sempre una gran eina. Per adquirir coneixements musicals, no ens oblidem mai dels llibres.
1: Tanca els ulls.
3: Tinc 53 anys, la millor edat de la meva vida.
4: Jo tinc 73 anys com 73 roses.
5: Jo, 42.
6: Avui en faig 34.
7: Ara estaràs orgullós de la teva edat.
8: En tinc 96. Quasi 97.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, és clar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vendrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I al programa doncs tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals, i el que sí que van fer doncs al gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
4: Sí.
5: Bé.
6: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

Hola a tothom. És un clàssic que quan algú fa una introducció abans d'entrar en el tema digui una cosa com sense més dilatació, sense més dilatació. Oficialment, aquesta fórmula porta la paraula dilació, no dilatació, perquè dilació és l'ajornament d'una cosa. Poca gent sap què vol dir dilació. Sense més dilació, no tinc ni punyeta idea de què vol dir. En canvi, sense més dilatació em sona... No vull dilatar més el temps o no vull dilatar més el discurs. Doncs au, diré dilatació. Però no, gent.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

Les ungles protegeixen la punta dels nostres dits i ens ajuden a fer tasques una mica més precises, com per exemple gratar-nos, deslligar un nus o intentar agafar coses molt petites. A més, les ungles dels peus actuen com a contrapès al coixinet dels dits i ens ajuden a poder caminar correctament. Estan formades per tres capes de queratina. Per això és important tallar-les amb utensilis que asseguren un tall precís, llimar-les suaument i protegir-les perquè no s'obrin les capes i es debilitin. De mitjana, les ungles de les mans creixen entre 3 i 6 mil·límetres al mes. És a dir, que per renovar les ungles completament es necessiten de 3 a 6 mesos. Si no ens les talléssim, als 80 anys tindríem unes ungles de més de 3 metres. Les dels peus van a una altra velocitat i creixen entre 1 i 1 mil·límetre i mig en un mes. A més, als homes i als nens els hi creixen més ràpid. I el que és més curiós, les de la mà que més utilitzem creixen més ràpid i, especialment, les del dit del mig.

0: té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna nit que heu buscat la lluna pel cel i no l'heu trobat? Aquest poema que ara sentirem ens explica aquest succés. I és que... on és la lluna quan no la veiem?
3: Hola, em dic Ibtissam Etakel Hassani. El meu poema es diu La lluna. El llibre es diu Bona nit, lluna, de l'autora Núria Albertí. L'he triat perquè m'ha agradat el tema. La lluna. He buscat la lluna en la fosca nit. No està a la teulada ni a sota del llit. No està arreglant els núvols ni per l'horitzó. No està entre les cases, tampoc al balcó. Pot ser per jugar, avui s'ha amagat i d'un befal allà s'ha penjat.
2: Moltíssimes gràcies, Ibtissam. Aquest poema tan ben recitat ens ha donat una idea. Descobrir on és la lluna quan al cel no la veiem. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai. I ara?

0: la sangre. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Brussel·les, que ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation, és la sisena entrega de diners de la Comissió Europea, la que fa el govern espanyol d'aquestes ajudes, destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i a modernitzar la indústria. En total, des del 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions de més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desenvolupament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que els queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. La pregunta.
3: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62. Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
1: Contestador 972511268. WhatsApp 656197062.
3: WhatsApp.
4: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compte amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada, et felicito. Una abraçada, endavant en tot. Gràcies.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Saps què? GenCat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts. Per exemple, pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. Si has de moure't en vehicle privat, tens l'opció de veure a temps real l'estat del trànsit. Així pots escollir la via que et sigui més còmoda i evitar les rutes amb incidències. Et moguis com et moguis, que la pluja no t'enganxi desprevingut. Amb GenCat.mobi pots estar al dia de la previsió del temps al teu municipi, així com consultar el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. I saps què? També pots localitzar tot tipus d'equipaments, com ara biblioteques, hospitals, comissaries, instal·lacions esportives... Saps què? Amb GenCat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència. Oh!
6: Ole!
3: Oh!
6: Ole!
3: Oh!
6: Ole!

0: Santa Miralta, trenco na galta, que o nosso senhor tendo na raunaltre.
1: Salta Miralta, trenco na galta, coxa de um pé, nosso senhor tendo na radeu.
2: Salta Miralta, trenco na galta, trenco na den, nosso senhor tendo na racen.
3: Comença a haver-hi nivell.
4: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
5: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
4: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
5: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
4: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
5: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: informació, música, entreteniment.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Catalunya hi ha 260 infants de menys de 6 anys que viuen en centres tutelats i gairebé la meitat tenen menys de 3 anys. Però només hi ha 87 famílies que vulguin acollir de manera urgent. La directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, Helena Lladós, demana que el nombre de famílies creixi com a mínim un 50%.
1: Si poguéssim créixer entre 300, 400 famílies, el sistema, bueno, estaria més segur i estaria més robust, perquè al final sempre és millor tenir més famílies que puguin, no?, esperar a que arribi aquest infant o aquest adolescent necessitat que no tenir nens en centres.
0: Són famílies acollidores que ofereixen un bon entorn a les criatures mentre la seva família d'origen intenta refer-se. La Teresa i en Xavier tenen 70 anys, 3 filles biològiques, 7 nets i experiència prèvia en acollida d'infants. El Nadal passat van rebre a casa una criatura acabada de néixer, un nadó que només tenia 3 dies. És un reportatge de Maria Costa amb el suport tècnic de Salva Pou.
2: Viuen en una casa de portes obertes. Mentre la Teresa i en Xavier estan asseguts a la taula, entra a casa una de les seves 3 filles acompanyada de la seva filla petita. Porten un cotxet amb una criatura dins que ara ja té 4 mesos. L'han anat a passejar i la neta el mira embadalida. El desembre passat els va sonar el telèfon. Per sort, ja sabien que un dia o altre podria passar.
3: Ens van trucar un divendres i ens van dir: tenim una criatura, té 3 dies, és divendres, us la portem dilluns.
4: Vam començar a enviar missatges a les nostres amistats i tal, i al final vam haver de parar perquè ens arribava de tot, des de cotxets, roba...
3: Els bolquers, i vinga, revolucionats tots, i el dilluns es van presentar aquí, doncs, amb la criatureta, amb una preciositat, sí.
2: I a partir d'aquí van tornar a ser uns avis que fan de pares.
4: Jo penso que és una qüestió d'actitud, és a dir,
5: t'hi poses.
3: Et poses les piles, i quan tens aquí petitet, ostres, el saber agafar, clar que el saps agafar, no es faltaria. Si hi ha amor, si hi ha... Quan plora ja sabem si plora perquè té gana, si plora perquè té son, o si plora perquè té mal de panxa. Quan es posa a dormir li agrada tenir el cap d'una manera determinada, així brigadet.
2: La criatura és molt petita i en Xavier i la Teresa s'ocupen també de crear records que guarden en un llibre de vida.
4: Crec que és important perquè en el futur el nen, quan es pregunti què va passar quan jo era recent nascut, doncs mira, va passar això.
3: Tenim fotografies pensat. I cada vegada que fa per primera vegada una cosa, els primers pantalons després d'anar no sé quant temps en pijama, els primers pantalons, el primera nevada que ha viscut, la primera dia que ha anat a la platja, tot això ho tenim documentat.
2: Però el cert és que aquesta és una acollida d'urgència i l'objectiu és que aquest nadó pugui tornar amb la seva mare biològica un cop s'hagi refet.
3: L'ideal seria tornar a casa seva. I nosaltres estem amb el gran desig de que la seva mare pugui d'alguna manera posar-se bé, posar-se en forma i acabar criant el seu fill, que és, jo crec que seria de justícia, no?, que una mare pogués criar el seu fill.
2: Aquesta no és l'única experiència acollidora que han viscut. L'abril del 2009 van acollir 2 germans de 6 i 4 anys. Una acollida que va acabar sent permanent perquè la família d'origen no es va poder recuperar per fer-se'n càrrec. Malgrat ser majors d'edat, es van quedar a viure amb ells dos. Tothom s'hi va implicar i el vincle va créixer de manera natural.
4: Al començament això és complicat. Et poses en la pell dels nens i sí, tots aquests que van aquí al voltant, qui són? Els fills, els nets, els cosins, i al final, bueno, és que són de la família.
3: Quan van arribar a casa i quan anàvem a dormir, però us aneu a dormir, qui ens vigila? Nosaltres. Va costar una mica que entenguessin que és una família, un pare, una mare, que es dediquen absolutament a tu. La meva filla gran es va convertir en els padrins d'ells i ells es van convertir en padrins de la seva primera filla. El vincle, si no era de sang, i ara de responsabilitat.
2: Però què passa en els casos quan la criatura marxa i torna amb la seva família biològica?
3: Clar, tothom ens deia: oi, què fareu quan se'n vagin? I dic: mira, plorarem una mica i ja està. Jo entenc que ser família d'acollida al començament és dur perquè saps que això acabarà passant, que és un temps i després se'n van amb la seva pròpia família, no? Per tant, has de tenir molt clar això, que tu vols compartir la teva família amb ells, però que no pertanyen a ningú, de fet. Els cuides fins que calgui. Quin és el futur, no?, de la nostra relació? Doncs mira, deixa el futur i viu el present. La família d'acollida és una família de viure el present. Ara estàs aquí, ara estem aquí, ara us cuidem, ara us vivim, ara fem tots junts i procurem que tingueu la vida més feliç possible. El futur ja arribarà. Serà trist, eh?
4: Però... Clar, no, i tant. Et quedes amb el sentiment de que has ajudat amb una criatura a créixer.
3: No, això per descomptat. Ja no només has ajudat, l'has estimat, l'has protegit.
4: Que és l'important.
3: Sí, és brutal.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Roses i Figueres tenen un 30% de població estrangera. Són la tercera i la quarta ciutat gironina més gran de 18.000 habitants, amb el percentatge més alt per darrere de Lloret i Salt. Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de 1.000 plantes. Quatre homes d'entre 29 i 37 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra. El cultiu no s'atura a l'Empordà. Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any. L'avinguda de Josep Tarradellas concentra més de la meitat de les 41.068 infraccions registrades, seguida del carrer de Pedret, que n'acumula 13.353. I és que els conductors que es creuen superiors a la resta i ho volen demostrar conduint, augmenta dia a dia. Només cal observar les nostres carreteres més properes.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: Tanca els ulls.
5: De oca a oca i tiro per què em toca.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
8: Vam començar sent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.
9: De la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
12: Home, un petit especialista, eh?
11: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
12: Sí.
13: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila-sacra.
12: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
14: I parlant d'emocions.
15: 66. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
16: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: En general, el ràdio, perquè funcioni, perquè s'escolti, perquè tingui èxit, necessita ser alguna cosa que soni diferent. I la clau, la primera és la novetat. Dos, personatge desconegut toca sonar diferent, una mica a la seva manera, no? Sense elements condicionants. I aleshores aquesta espontaneïtat tampoc compleix els cànons convencionals i tots aquests elements d'innovació són els elements que fan que a poc se va introduint, va calant, va funcionant el boca a boca i es va movent.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Dic Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop. M'agradaria que poséssiu Ràdio Avinyonet.
5: Hola, em dic Fàtima Wabi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
6: Hola, em dic Aminata Sidibé. M'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
7: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlessi amb el seu idioma.
8: Hola, em dic Mohamed Abercut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
9: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
10: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa d'explicacions de crítiques de pel·lícules.
11: Em dic Imala Wani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
12: Em dic Marina Salvadors i m'agradaria que la ràdio fessin un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.
13: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
14: Què?
15: Què?
16: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir: l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
5: La massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural, ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en la tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible. Joaquín Calvente.
6: La campanya d'incendis forestals d'enguany està sent especialment dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. És el quart pitjor any dels últims 15. Gairebé la meitat de la superfície cremada a tot el país va ser a l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, amb prop de 2.000 hectàrees afectades. El Pirineu també ha viscut el seu primer foc d'alta intensitat amb l'incendi d'alta muntanya a Senet, a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil i els agents rurals mantenen una vigilància diària, tenint en compte les condicions de vent i calor, i estableixen risc d'incendi per a cada comarca o municipi, així com restriccions d'accessos als espais naturals en cas necessari.
5: I després dels incendis, què? De la regeneració dels boscos. En parlem amb Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, bon dia i benvingut.
7: Molt bon dia.
5: Un dels darrers espais afectat per un incendi forestal ha estat el massís de les Gavarres. Es podrà recuperar tota aquesta zona calcinada?
7: Bé, sí, majoritàriament les espècies que es van cremar, que sobretot doncs, era surera, doncs és una espècie que està prou ben adaptada al foc i que té capacitat de rebrotar. Generalment a partir de gemes que estan protegides, de borrons que estan protegides a la capçada, no? I també hi havia algunes zones que hi havia pi blanc, que és una espècie doncs, que té les llavors protegides en les pinyes quan hi ha el foc i que aleshores doncs, d'aquesta manera no es cremen i poden germinar els pinyons després i també recuperar-se.
5: En trobem en altres espais que hi ha espècies molt més difícils de recuperar o que no tenen tanta facilitat o tanta rapidesa?
7: Per lo general, les espècies més mediterrànies, que estan més acostumades a les nostres condicions ambientals, doncs tenen mecanismes bastant eficients per fer front al foc, com és aquesta rebrotada a partir d'aquest banc de borrons o de gemes, a vegades protegit en les arrels o a vegades la mateixa capçada, com la surera, i així doncs alzines, suros, l'arbós, el garric, el bruc, doncs tots aquests tenen aquesta capacitat de rebrotar ràpidament després del foc, no? I després hi ha altres espècies que tenen doncs, aquests bancs de llavors que estan soterrades al terra, que d'aquesta manera queden protegides de les temperatures de l'incendi i que després, doncs, per l'efecte combinat també de les noves condicions de més llum i fins i tot de les cendres i això, doncs, poden germinar i créixer, no? I per contra també doncs, trobem algunes espècies que poder són més centroeuropees, per exemple doncs, el pi roig, doncs és una espècie que no té aquesta capacitat d'amagatzemar aquest banc de llavors a la capçada com el pi blanc i aleshores té dificultat de regenerar-se després del foc, no?
5: I Josep Maria, quin és el paper de la gestió forestal per poder després tenir una bona regeneració dels nostres boscos?
7: Valorar com quin ha estat aquest impacte i aquesta severitat de l'incendi i a partir d'aquí doncs valorar si cal fer algun tipus d'intervenció, no? Generalment la pròpia regeneració natural de les espècies que hi trobem doncs ens asseguren aquesta continuïtat i aquesta recuperació del bosc, no? Si això no fos possible, bé, perquè doncs poder no hi havia prou densitat d'individus adults que hagin deixat doncs, aquestes llavors o bé han sigut incendis d'una gran severitat que no han permès aquesta rebrotada o amb altres circumstàncies doncs aleshores doncs es pot plantejar fer algun tipus de replantació o de plantació d'enriquiment i per recuperar aquesta regeneració.
5: Entenc que és variat, però quin diries que és l'estat de salut de la nostra massa boscosa?
7: És un estat de salut complicat perquè les condicions climàtiques, i això també nosaltres en som molt conscients perquè ho patim, doncs cada cop són més adversos, no? Amb l'adveniment del canvi climàtic, doncs tenim de manera més repetida i més continuada aquests episodis de sequera, o bé també tenim aquestes onades de calor, que això doncs també a les plantes les estressa, de manera que, clar, la salut dels nostres boscos a vegades

0: les condicions que tenen, doncs el que hem d'intentar és això, acompanyar aquests boscos en aquest trànsit. No? Què vol dir acompanyar-los? En alguns casos, doncs el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat, i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, doncs, puguin gaudir de més bones condicions, no? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures, que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic, no? Intentar diversificar, sobretot intentar tenir més espècies d'arbres diferents, amb diferent caràcter, que d'aquesta manera doncs puguin fer front millor amb aquestes noves condicions ambientals.
1: De la regeneració dels boscos i de l'estat de la nostra massa forestal n'hem parlat amb en Josep Maria Espelta, ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, gràcies per atendre la nostra trucada.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Propostes en xarxa.
11: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'Ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: totes les persones que ens reunim aquí, ho fem no per res en concret, sinó per tot en general. I que ho fem senzillament. Passar una estona, si més no original, doncs diferent, divertida, i fins i tot provocant sensacions sense parar. Sensacions que provoquem, i ho sabem, de tota mena. Unes són millors, altres no ho són tant. Això sí, són sensacions amb un segell exclusiu del K25. Us garantim que el que nosaltres us oferim dia a dia és molt difícil, jo no diré impossible, però diré que és molt difícil de que escolteu el que nosaltres us oferim en un altre lloc. Molt difícil. Doncs ahir vam rebre una trucada en el contestador. Vam rebre una trucada que, evidentment, és una sensació. No sabria valorar-la si és millor o és pitjor, però és una sensació que ha fet que una persona, que després us comentaré més detalls, doncs truqués al nostre telèfon i ens deixés el següent missatge. No sabem si és una felicitació. Ara ho decidirem.
1: Un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 15 horas 42 minutos. Si desea responder a este mensaje con una llamada, pulse asterisco. Si desea responder a este mensaje al número desde el que se depositó, pulse 1. Va a responder al número 81 00 00 12 94 85. Pulse asterisco para confirmar.
0: Comprovat, comprovat. K25 provoca tot tipus de sensacions.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 55.
4: Exacte.
5: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 60.
2: Coses de ràdio.
3: Sabies que en català podem trobar un munt de paraules que provenen de marques comercials? Ja sabem que les grans corporacions dominen el món, però el que potser no sabíem és que d'alguna manera també dominen el català. Per exemple, la paraula clàxon es deu al nom de l'empresa nord-americana Clàxon. Aquesta paraula ve del grec i vol dir ressonar. Però també podem trobar marques catalanes que han batejat objectes, com l'empresa Buf, que va fabricar aquesta peça de roba pel coll, o la marca Tirites, creada per un mataroní als anys 50. No obstant això, en català correcte s'ha de dir tireta, no tirita, tot i que tothom ho diu malament.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera, Ribagorçana i increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
2: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
3: Hi han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquí ja multipliquen per 10.
2: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
6: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
7: Escolta.
8: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
9: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
10: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
0: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Tu pots ser part del canvi.
14: Hola a tots i totes.

0: Passió, música, entreteniment.
1: On eres tu el dia de l'eclipsi?
2: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.

0: S'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, a Girona, a Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: Yo nada más compro el pronto.
6: Del corazón ninguna.
7: ¿Y por qué motivo compra usted el pronto?
5: Yo que sé, siempre lo he comprado.
7: ¿Por qué cree que se venden tanto estas revistas?
5: Eso no lo sé.
6: Yo creo que se venden porque a la gente le gusta chafardear y enterarse de la vida de los demás.
7: ¿Qué tipo de revistas te gustan a ti?
6: A mí las revistas, si leo alguna que sea más bien cultural o informativa de algo que interese, no de la vida de los demás, ¿no?
8: Es eso, no, mai.
7: Mai de esa revista del cor. ¿La teva opinión sobre la revista del cor, quina és?
8: Bueno, yo creo que son per un altre tipus de gent que jo, no sé, una gent més gran o gent que li interessa més potser coses no tan importants, no?
7: Sí.
8: Jo no les trobo importants, vaja. La vida dels altres a mi no... Bueno, la vida d'aquesta gent famosa a mi no, sí. No em diu res.
7: Per què creus que es venen tant aquestes revistes?
8: No sé.
7: I a tu, quin tipus de revista t'agrada?
8: A mi, bueno, de decoració, de moda, potser perquè és el que jo faig, no? M'interessen més culturals les revistes.
9: Bueno, jo no en compro cap, però a casa meva se'n compren diverses. Es compra l'Hola, el TV Indiscret, em sembla, el TV Clan, se'n compren tres. És que a casa meva som molta gent, som 8 persones. I llavors, bueno, en compren diverses perquè una agrada amb un, l'altra agrada amb els altres i, bueno, una miqueta per cada un.
7: I a tu quina t'agrada?
9: Bé, jo me les miro totes. M'agraden les de la televisió perquè així ens pots mirar el que fan i està. I bueno, aquestes del cor, la O, la O, no, l'hora no, lectures. També me les miro perquè, bueno, mira, m'agrada, per passar el rato.
7: Sí. Per què creus que es venen tant aquestes revistes?
9: No ho sé. Suposo per curiositat. A la gent li agrada saber veure què fa la gent que té més cèntims i mira perquè són divertides. Te les mires i són unes revistes que no et porten cap mena de complicació, com pots, no sé, llegir un diari que sempre veus desgràcies o així. Aquí no, tot és alegre, tot és maco, tot és gent rica i ja està.
7: I a tu quin tipus de revista t'agrada?
9: A mi no n'hi ha cap especial. Bueno, jo tant llegeixo un diari esportiu com un diari normal, com una revista d'aquestes.
7: Però si en tinguessis que comprar alguna, quina compres?
9: No en compro cap.
7: No en compres de revista?
9: No, ja les compren a casa, ja n'hi ha prou.
10: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
15: acabarem la setmana aquí a les comarques de Girona amb una jornada que serà pràcticament calcada a les darreres jornades. Amb un matí de moltes més estones de sol, a partir del migdia tindrem l'arribada de bandes de núvols als íprims que ens deixaran una tarda amb el cel molt més enterbolit. Però, a més, a la zona del Pirineu gironí tindrem el creixement de nuvolades que ens aportarà una tarda amb el cel molt més variable i també l'aparició de ruixats, sobretot a la zona de la Cerdanya, del Ripollès i també de la Garrotxa, on puntualment anien acompanyats de tempesta. Però avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les principals protagonistes a les hores centrals del dia, on esperem valors que, sobretot al Gironès, al Pla de l'Estany, l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, esperem uns valors propers als 35-36, puntualment arribant als 38 graus. Per tant, avui, una calor ben intensa per acabar la setmana.
16: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
17: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
18: Bon preu i esclat.
19: On eres tu el dia de l'eclipsi?
20: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
21: Jo també.
22: Jo també.
23: Jo també.
24: Jo també.
25: Jo també.
26: Jo també.
27: Jo també.
28: Jo també.
29: Jo també.
30: Jo també.
31: Jo també.
32: Jo també.
33: Jo també.
34: Jo també.
35: Jo també.

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
0: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
0: És molt més viu.
3: L'agenda europea del futur en clau de proximitat.
4: Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'Agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur, que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
5: Fi de la pobresa.
6: Fam zero.
7: Salut i benestar.
8: Educació de qualitat.
9: Igualtat de gènere.
10: Aigua neta i sanejament.
11: Energia neta i assequible.
12: Treball digne i creixement econòmic.
13: Indústria, innovació i infraestructures.
14: Reducció de les desigualtats.
15: Ciutats i comunitats sostenibles.
16: Producció i consum responsables.
17: Acció climàtica.
18: Vida submarina.
19: Vida terrestre.
20: Pau, justícia i institucions sòlides.
21: Aliança pels objectius.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta.
1: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
2: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.

0: En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
1: Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
0: Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.

0: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Atenció al Festa Festa.
2: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
1: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
2: Festa Festa.
3: Amb Amadeu Carbó.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai,
6: ai.
5: I ara?
7: Out of the tree of life I just picked me a plum. You came.

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

0: passió.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortuga!
6: Busques inspiració?
7: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
8: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.

0: Bar Venècia de Figueres, amb una gran varietat de cerveses i, com no, acompanyat sempre amb les millors tapes.
1: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
3: I parlant d'emocions,

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Acabarem la setmana aquí a les comarques de Girona amb una jornada que serà pràcticament calcada a les darreres jornades. Amb un matí de moltes més estones de sol, a partir del migdia tindrem l'arribada de bandes de núvols als íprims que ens deixaran una tarda amb el cel molt més enterbolit. Però, a més, a la zona del Pirineu gironí tindrem el creixement de nuvolades que ens aportarà una tarda amb el cel molt més variable i també l'aparició de ruixats, sobretot a la zona de la Cerdanya, del Ripollès i també de la Garrotxa, on puntualment anien acompanyats de tempesta. Però avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les principals protagonistes a les zones centrals de l'IA, on esperem valors que, sobretot al Gironès, al Pla de l'Estany, l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, esperem uns valors propers als 35-36, puntualment arribant als 38 graus. Per tant, avui, una calor ben intensa per acabar la setmana.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
10: On eres tu el dia de l'eclipsi?
11: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Jo també.
18: Jo també.
19: Jo també.
20: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
21: Sí.
22: Bé.
23: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Radio Vila Sacra.
1: Made in Europe.
2: Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'An. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dona personalitat a la teva llar.
3: Telèfons 972547431 i 615185361.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Bueno, pues mira, jo t'he trucat per saludar-te. Bueno, pues mira, desitjar-te que et vagi tot molt bé. I gràcies per sonar-te. I bueno, ja saps que ja t'he enviat missatges. Tu ja saps que jo no sóc a trucar, però avui no podia faltar. I bueno, jo te vaig a dir una cosa, que hi ha moltes carreres, moltes, però jo em sembla que n'hi hauria una que s'hauria de posar i s'hauria de practicar. Però això per tot el món, eh? Per totes les persones del món. Perquè em sembla que s'està perdent el respecte, i s'està perdent l'educació, s'està perdent la comprensió, s'està perdent moltes coses. Jo veig que el camí no va bé. Vinga, un petó, eh?
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Sigues intel·ligent.
8: Fes volar la imaginació.
9: Sí.
10: Eternament.
9: Ai.
11: L'opció dels que en saben.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat i cuiden els mínims detalls.
3: Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila Sacra. Ho entens?
8: Ai.
9: Ai.
8: I ara?

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A l'Aragó, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 28 anys per la seva presumpta relació amb l'incendi de Peñas de Riglos, a Osca, un foc que ja ha afectat més de 5.000 hectàrees i que ha obligat a desallotjar 9 pobles i un càmping.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou al 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: El desembre passat acomiadàvem Jordi Roc, doctor i melòman que fa 34 anys va apostar per fer un festival petit de tamany íntim, però de gran qualitat artística al poble de Vilabertran, que s'ha convertit en capital del lit i la música de cambra. El festival recorda aquesta edició el seu impulsor i manté viu el seu llegat, marcat per l'entusiasme, com destaca Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertiada.
1: Vam aprendre molt d'ell, vam aprendre aquella manera tan propera i tan especial d'estimar-se al públic i als artistes, coses que conservarem sempre perquè són l'essència de la Xubertiada.
0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a ser l'escenari principal d'una Xubertiada que té com a preludi concerts a Vilajuïga i Pals. En total, 18 actuacions que combinen joves valors com els cantants Mikhail Timoshenko, Samuel Hasselhorn, Erika Baikov o la sueca Matilda Esterby, amb ells amics com el baríton Matías Gerne, el pianista Javier Perianes i la soprano Juliane Vance, que es reunirà amb el quartet Casals. Tres recitals molt emotius pels seus vincles amb Jordi Roc, que va apostar per ells quan eren joves artistes.
1: Juliane Vance va cantar a la primera edició de la Xubertiada, d'alguna manera va ser la musa. Ella va cantar el 93, Matías Gerne va debutar l'any següent, el 94, i Javier Perianes el 97. I des de llavors tots hi han tornat sovint. Serà molt maco tenir-los a tots reunits.
0: Altres plats forts són els recitals d'André Chouent, de les sopranos catalanes Mireia Tarragó i Eleonor Martínez, i de l'armènia Rusa Mantashian, que ja van lluar-ne al públic l'any passat.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
2: Oh! On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
8: Acabarem la setmana aquí a les comarques de Girona amb una jornada que serà pràcticament calcada a les darreres jornades. Amb un matí de moltes més estones de sol, a partir del migdia tindrem l'arribada de bandes de núvols als íprims que ens deixaran una tarda amb el cel molt més enterbolit. Però, a més, a la zona del Pirineu gironí tindrem el creixement de nuvolades que ens aportarà una tarda amb el cel molt més variable i també l'aparició de ruixats, sobretot a la zona de la Cerdanya, del Ripollès i també de la Garrotxa, on puntualment anien acompanyats de tempesta. Però avui, sense cap mena de dubte, les temperatures tornaran a ser les principals protagonistes a les hores centrals del dia, on esperem valors que, sobretot al Gironès, al Pla de l'Estany, l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, esperem uns valors propers als 35-36, puntualment arribant als 38 graus. Per tant, avui, una calor ben intensa per acabar la setmana.
9: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
11: Bonpreu i Esclat.
12: On eres tu el dia de l'eclipsi?
13: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Jo també.
18: Jo també.
19: Jo també.
20: Jo també.
21: Jo també.

0: s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero, guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duosom amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal. 107,
6: freqüència modulada. Hem vingut al cinema
5: modulada.
6: Infinitat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre. Perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats de la mà de l'Agnès Batlle.
7: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas, la zona de sombra o umbra y la zona de penumbra.
8: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual, alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
7: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
8: Amb algunes referències poc aconsellables.
9: Fotos no, tenemos que llevar negativos de fotos para ponernoslo delante de los ojos.
8: A sala de professores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola.
10: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza.
8: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, el gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
11: Esto es una buena señal. Preparaos.
8: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
12: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
8: Un fenomen astronòmic completament conegut i previsible que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
13: El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo.
14: Cuando la luz del sol volvió.
6: Els eclipsis solars, sens dubte, també han tingut diferents significats segons les cultures del món. En alguns casos era un presagi, en d'altres una lluita entre forces sobrenaturals, una intervenció dels déus o fins i tot un senyal de renovació i transformació. L'eclipsi solar ha passat de ser un símbol mític i religiós a convertir-se en una gran font d'inspiració en la cultura contemporània, tant en el cinema com a nivell musical.
15: Es una señal del cielo.
16: Sí.
8: Bonnie Taylor ja ens va deixar clar mundialment que un amor perdut pot enfosquir el cor i la vida mateixa. Els humans també podem tenir una cara fosca. Pink Floyd, a Dark Side of the Moon, ja atribuïa l'eclipsi a l'estrès de la vida moderna, a la salut mental i a la bogeria. Com a l'antiga Mesopotàmia, que era una senyal de catàstrofe, Iron Maiden ja utilitzava l'any 82 l'eclipsi total com a presagi de la fi del món. A la cultura xinesa era el drac que devorava el sol i la gent havia de fer tot el soroll possible amb tambors, gongs o qualsevol instrument per espantar aquest drac i alliberar el sol. Una interrupció de l'ordre còsmic que els humans intenten restaurar. Com Ilya a Remedy, que busca un remei davant del conflicte. les cultures hindús és un moment espiritualment excepcional. Durant l'eclipsi es fan pregàries, mantres, dejunis i banys rituals. Però a casa nostra l'hem utilitzat més com a la cultura maia, un símbol de renovació, de transformació, com els Blaumut, que veuen l'eclipsi com un moment de revelació i de canvi de perspectiva. I el millor del canvi, tots ho sabem, és tenir Ràdio Vila-sacra sempre posada. A la calma d'una tassa
14: fumejant. I parlant d'emocions...
16: 7.

0: 100% Empordà.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
2: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Vine a Empúria Brava. Bars, en restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: L'Alt Empordà s'enfosqueix amb un eclipsi de sol que va seguir un 16% de gent en plena temporada turística. El sol va quedar ocult aproximadament en un 98,5% i un núvol baix a ponent ha fet la guitza en algun dels moments decisius d'un espectacle que no a tothom ha interessat per igual. Un gat mort i un altre en paràlisi després de rebre trets amb balins a Sant Llorenç de la Muga. L'Associació Protectora de Sant Llorenç de la Muga denuncia els dos casos i reclama que els fets s'investiguin i que qualsevol persona amb informació ho comuniqui a les autoritats. Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó. El departament assegura que no han entrat a sistemes penitenciaris crítics i ha denunciat els fets al jutjat. Com és possible això? Pregunta un advocat. Falta de control i serietat, respon ell mateix.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família. Per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.
4: Pintar el pis per acabar les reformes.
5: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió?
4: Quina?
5: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
6: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
4: Bé, no?
7: Màgica, plena de música i cultura.
8: Això és Ràdio Vilasacra.
9: Què, què?
10: Que això és Ràdio Vilasacra.
11: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
9: Jo?
0: I parlant d'emocions.
1: 18.
12: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
13: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: un puntàs.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, bona nit, Xavi. Doncs mira, truco per agrair doncs, que ens hem posat en contacte, mira, una curiositat.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Hola, farem una recomanació del llibre que hem llegit, La Flairosa, la bruixa dels sabons, escrit per Carles Sala i Vila. Té 89 pàgines, amb il·lustracions molt ben fetes de la Cristina Sardà.
2: La protagonista és la Flairosa, una bruixa que fa màgia amb sabons. Quan es fa gran, va viure a Vila Frondosa. Al cap d'un temps, comencen a passar coses molt estranyes. Amb roc, xarrapetes, s'hauran d'enfrutar en estapar.
1: Us el recomanem perquè va de màgia, és molt divertit i fa passar molt bones estones.
2: Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment que fa riure molt. El nas tapat fa servir la seva arma secreta, els seus mitjons pudents.
3: En Roc i la Flairosa seguien immòbils mirant el bruixot i la bestiesa que l'acompanyava. En nas tapat continuava xerrant.
4: Però la Nyufa és diferent. Ella sí que m'ha adverit de la vostra presència. Per cert, veig que ja esteu al corrent del meu projecte Valpudenta, va dir mirant orgullós la maqueta. Ets un monstre, va replicar la Flairosa.
5: No ho saps pas prou, va contestar molt seriós en Nastapat.
4: Ja us vaig adverir que si em posàveu algun entrebanc m'obligaríeu a utilitzar una arma molt especial.
1: En Roc tremolava com una fulla agafat a la camisa de dormir de la Flairosa.
4: L'arma secreta!
1: Amb un hàbil moviment, el bruixot es va ajupir i es va treure els dos mitjons.
6: Esperem que us animeu a llegir-lo. A nosaltres ens ha...

0: informació, música, entreteniment.
1: Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol perquè la gent surt menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pieig n'és el president.
2: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués estat probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
1: Per contra, alguns comerços s'han beneficiat de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i aires condicionats, han augmentat molt les vendes i també els establiments que estan situats en centres comercials.
2: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condiciona en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
1: L'indicador de Comertia indica que, en conjunt, el comerç ha venut un 8% més al juliol i anticipa que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum.

0: Les cançons es diuen a mitja veu. Això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit,

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Grupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a de la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.

0: Atenció a aquesta notícia.
1: Més d'un centenar d'empreses a tot el món ofereixen likes a canvi de pagar un preu. Fer-se viral. Doncs, té el seu preu. 100 m'agrades per 10 euros. 200, 15 euros i així fins a 10.000 a raó de 500 euros. Bla, bla, bla, bla, bla.

0: i les xarxes socials. N'hi han de tota mena i per tots els estils. Llàstima descobrir que també són manipulables. Llàstima enterar-se que hi ha empreses que paguen, manipulen els likes, per entendre'ns millor, direm, els m'agrada, del que tant fanfarronegen uns i altres, empreses com Tot U Social, Viralízate.es, Followers Now, entre moltes i moltes altres empreses, que et garanteixen un mínim de 100 m'agrades en qualsevol xarxa social pagant el seu preu. Quina desil·lusió, no? Saber que fins i tot les xarxes socials ens manipulen les dades. Sí, com les audiències dels diferents mitjans, que ja us vam demostrar en aquesta mateixa emissora mitjançant una entrevista amb una responsable de Sofres, que, com ja sabeu, és l'empresa que controla les audiències a l'estat espanyol. Manipulació constant en el món i el dia a dia. Des de la nostra humil emissora hem decidit no participar tampoc de les xarxes socials a partir d'ara. Hi som, evidentment, i les tenim en compte com un mitjà de promoció més, però ja no com a referència informativa de cap mena. No, no ens interessa. A partir d'ara, només a través de la nostra emissora sabràs el que cal saber. I aquí no pots posar que t'agrada ni falsejar-lo. Veus que bé?
1: Ara, si t'arriba un e-mail oferint-te likes d'oferta, ja sabràs de què et parlem.
2: Ah, vale.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia. Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
4: A les 6 del matí.

0: I parlant d'emocions.
1: 74.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar. And it goes round, round, round as it skims along with a happy sound.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 67.
5: Tiki-biki!
6: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret, s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretària Confederal de Joventut de Comissions Obreres.
2: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
1: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou a pagar lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Catalunya Informa.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà. És

0: Moltes persones recorren a préstecs per pagar les seves vacances d'estiu. Segons les agències, els viatges finançats a crèdit han crescut vora d'un 10% respecte a l'any passat. Els interessos oscil·len entre un 5 i un 15%.
1: Cada vegada són més les persones que demanen un préstec per marxar uns dies de vacances. Els motius principals són allargar més l'estada o fer un viatge més llunyà i exòtic. Des del portal de préstecs online Préstalo expliquen que el perfil que més sol·licita aquest producte són persones d'entre 35 i 50 anys. Daniel Riopa, director general a Espanya, ha explicat les quantitats que més es sol·licita.
2: El promedio general habrá sido unos 5.600, 5.800 euros de ticket promedio y por ahora en junio el ticket promedio ha sido de 4.000, 4.500.
1: Parlem d'uns diners que després de fer el viatge s'hauran de tornar i amb uns interessos que poden superar el 10%. Davant aquest fet, el secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Ángel Hermosilla, demana reflexionar sobre si les vacances són una prioritat per demanar diners. Són també declaracions d'aquesta casa.
3: Les vacances no són un motiu per demanar un préstec. Els motius per demanar préstec és buscar una aplicació que sigui necessària, un habitatge, fins i tot comprar un cotxe si no tens cotxe.
1: L'economista crida la cautela i a llegir bé la lletra petita dels préstecs que signen. Cada vegada són més les persones que demanen un préstec per marxar uns dies de vacances. Els motius principals són allargar més l'estada o fer un viatge més llunyà i exòtic. Daniel Riopa, director general a Espanya, ha explicat les quantitats que més es sol·licita.
2: El promedio general habrá sido unos 5.600, 5.800 euros de ticket promedio y por ahora en junio el ticket promedio ha sido de 4.000, 4.500.
1: Parlem d'uns diners que després de fer el viatge s'hauran de tornar i amb uns interessos que poden superar el 10%.
4: Que hay cerebros que no tienen solución. Y qué marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ens agrada ser ben normals.
2: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972 840 412. 972 840 412.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: 112. Telèfon d'emergències.
1: Ajuda! Algú vist una ambulància?
0: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona a les 24 hores dels 365 dies de l'any i gràcies a les millores tecnològiques, ara gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.

0: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
1: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
2: Al cinema dijous a mitjanit.

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol quiquismiquis com nosaltres, per exemple. O pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres. I anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta, quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
4: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta

0: Joseps Productors, Els Calçots, Calçots, 626-26-93-18.
1: La calçotada, la calçotada, com vos agrada, suc el calçot, la calçotada.
2: Pareu bé l'orella.
3: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Mmm, que bo!
2: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
3: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
4: I tant.
5: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
4: I tant.
6: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
4: I tant.
5: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
4: I tant.
7: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
4: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
4: I tant.
8: Si lo teu és el silenci.
9: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
10: Ràdio Vila-sacra.
11: I parlant d'emocions,

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà s'enfosqueix amb un eclipsi de sol que va seguir un 16% de gent en plena temporada turística. El sol va quedar ocult aproximadament en un 98,5% i un núvol baix a ponent ha fet la guitza en algun dels moments decisius d'un espectacle que no a tothom ha interessat per igual. Un gat mort i un altre en paràlisi després de rebre trets amb balins a Sant Llorenç de la Muga. L'Associació Protectora de Sant Llorenç de la Muga denuncia els dos casos i reclama que els fets s'investiguin i que qualsevol persona amb informació ho comuniqui a les autoritats. Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó. El departament assegura que no han entrat a sistemes penitenciaris crítics i ha denunciat els fets al jutjat. Com és possible això? Pregunta un advocat. Falta de control i serietat, respon ell mateix.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.

Construccions metàl·liques mitjans són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacra. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment. Truques i dius la teva?
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: ¿Os habéis librado de Bad Bunny? Con más contenido, con menos barullo y con más risa, con más secretos, con más canciones, con más diversión y con mucha más cercanía. Nadie va a pagar las barbaridades que se han pagado ahí. Risa, secretos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, respeto a las mujeres, aunque sigo soltero. No olvidéis que todos somos un muñeco. Saludos.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
4: Repetiràs.
5: S'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, a Girona, a Laia Claret.
6: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Ràdio 4.
2: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso, porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
1: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La Gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
2: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
1: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
2: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2, y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
1: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
2: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
3: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Posem-hi una mica de música.

0: That's it, Boots. You just keep right on walking.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn, posant-li cara. Valèria Obareda.
1: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure Respira, comença dient literalment Respira,

0: que és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint, i d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
0: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
0: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
0: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos, un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
2: El més important és la comunicació, fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li, m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música, i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim i escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

0: Som creadors de contingut. Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
1: Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Konto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Konto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: m'assec el sac. M'assec on soc i el suc on suc.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
3: Hola, em dic Estefan Torres. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles, caient el sol ha dormit.
2: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Tranqui, tronco, que radio Vilasaca la que siempre pongo. Nen, que hay que enterarse de todo muy bien.
5: S'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
6: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
7: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
6: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
0: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
5: On eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: I parlant d'emocions...
15: 29.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Ni menys.
6: Bec, bec.
7: Què veus?
6: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
7: I on la tenen?
6: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
8: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tres membres d'un grup especialitzat en robatoris a domicili han estat detinguts per la seva relació amb un assalt en una casa de Joner de les Garrigues. A partir d'aquest cas, els investigadors van identificar els sospitosos i van descobrir que formaven part d'un grup que es dedicava a robar habitatges i que es movia per diferents municipis. L'endemà els van seguir fins a Calaf, a l'Anoia, on els van veure inspeccionant cases i comprovant-ne les entrades. Els van detenir quan, segons els investigadors, es preparaven per tornar a actuar. Durant els escorcolls es van trobar eines per forçar portes i finestres, guants, telèfons mòbils i diversos objectes de valor. A més, un dels detinguts tenia un vol internacional contractat per marxar del país aquell mateix vespre. L'endemà els van seguir fins a Calaf, a l'Anoia, on els van veure inspeccionant cases i comprovant-ne les entrades.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
2: Continuem i ui, el que tenim ara.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.

0: Recordi bé.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És que té de tot.
3: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: Llibres per somiar.
0: Hi havia una vegada Els records dels comptes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 4 d'agost del 2025. El poble de Pessillà de la Ribera, al Rosselló, espera validar el rècord mundial de la sardana més gran. Aquest diumenge, en el marc de la Festa Major, ha reunit més de 600 persones al cor de la seva cellera, l'espai que envolta l'església. Corresponsal Laura Bertran.
1: Si el 1998 més de 10.000 persones van envoltar l'estany de Banyoles per ballar-hi una sardana, sembla que ningú no va fer validar oficialment aquest rècord. El poble de Pessillà, en el marc de la Festa Major, es van posar un repte, reunir almenys 500 persones per encerclar la cellera. Sentim el baia Jean-Paul Billès.
2: Aquesta idea ha vingut de la forma de la cellera, que és un cercle quasi perfecte. I doncs fa temps que tenim l'idea, antes del Covid, i no ho hem pogut fer fins ara, aquesta dansa de catalanitat, de germanor, de fer un bon símbol de la unitat d'aquest poble i de Catalunya.
1: A més del possible rècord, també es volia posar en valor un espai patrimonial. La cellera d'aquest poble es tracta d'un conjunt urbanístic circular típic del cor dels pobles. Entre els participants hi havia diverses generacions i no només pessillanencs. Escoltem la Jocelina de Tui.
3: S'hem vingut amb el meu fill perquè coneix Pessillà de la Ribera i era molt important per nosaltres, català, de venir aquí per aquesta sardana, aquest record.
1: Ens hem trobat amb una altra sorpresa, Joan Reig, que dissabte actuava amb els Pets a Roses.
4: Ens hem quedat de dormir amb la família a Figueres i després hem anat a dinar a Perpinyà. Ens vam assabentar que hi havia això i de tirar-la per avall hem passat i hem vist aquest rècord i aquesta sardana tan gran. M'ha semblat fantàstic, emocionant fins i tot. No?
1: Per establir un rècord oficial, l'Ajuntament ha contractat un uixer que ha comptat 589 participants a la rotllana principal que envoltava la cellera de Pessillà. La segona sardana interior, més petita, no ha estat comptada.
5: Pensa.
6: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicarà.

En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Si es consumeix sense pell, la carn de l'ànec és magra, és a dir, té poca quantitat de greixos. En canvi, si es consumeix amb la pell, ens aporta molta energia, perquè els ànecs acumulen grans quantitats de greix a sota la pell com a reserva. A més, conté minerals com el ferro, que és el de fàcil digestió i s'absorbeix fàcilment. El fòsfor, el zinc i la vitamina B1 també en formen part.
1: I és que els productes catalans són salut.

Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: Alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tres membres d'un grup especialitzat en robatoris a domicili han estat detinguts per la seva relació amb un assalt en una casa de Juner de les Garrigues. A partir d'aquest cas, els investigadors van identificar els sospitosos i van descobrir que formaven part d'un grup que es dedicava a robar habitatges i que es movia per diferents municipis. L'endemà els van seguir fins a Calaf, a l'Anoia, on els van veure inspeccionant cases i comprovant-ne les entrades. Els van detenir quan, segons els investigadors, es preparaven per tornar a actuar. Durant els escorcolls es van trobar eines per forçar portes i finestres, guants, telèfons mòbils i diversos objectes de valor. A més, un dels detinguts tenia un vol internacional contractat per marxar del país aquell mateix vespre. L'endemà els van seguir fins a Calaf, a l'Anoia, on els van veure inspeccionant cases i comprovant-ne les entrades.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: 107 de la FM.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Tens de tot a prop de casa.
3: Escolta, què celebrem?
4: M'encanta la festa!
3: I què celebrem?
4: Celebrem un any més fent llar plegats. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
5: Què necessites avui?
6: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres fills de Ramon Caselles. La qualitat primer de tot.
7: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.

per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment. El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és el Viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatet Casals. I el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Avance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quatet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: El sopar!
4: I què sopem avui?
3: Uramaki Sushi.
4: Sí.
3: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials. Extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.
5: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i en principi Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Apuja la ràdio.

0: I d'aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
1: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
2: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
3: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vilasacra.
4: I gratis.
3: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
5: I parlant d'emocions.
6: 51.
7: Les emocions i els sentiments no tenen preu. O no n'haurien de tenir.
8: Ràdio

0: suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via e-mail o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer que el com no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsedat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, és clar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsedat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia.
1: Pim pam pum.
2: Pim pam pum.
1: Amb nosaltres, no per a nosaltres.

0: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: Bé, no?
3: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, roses.
4: La roses rediviva, de roses enrosada, no reposa, respira, remorosa i radiant. Retorna les ruïnes i riu recompensada, regina entre regines, rítmicament regnant. Tornejada pels grecs com les robustes gerres que ajornaven els atris de mosaic refulgent, amb el pas dels romans veié fruitar les terres damunt els camps l'arada, la vela sota el vent. Lluny dels segles aixorcs que l'àrab la batia, la romànica rosa, en reprendre l'alè, alça el bru monestir que ungeix Santa Maria, arredós del nou temple que ha consagrat la fe. Dels cinc castells que un dia van ser abatuts pel plom de l'adversari ínic, n'hi ha dos de la muntanya. Amb la corona terra perdura el de Puigrom i amb murs emmoranits el d'en Bufalaranya. Esfondrat en el pla, el fort de la Garriga no veu empujolar-se el de la Trinitat. La ciutadella clou la vila més antiga, la de l'Àgora i Fòrum, que els temps ha soterrat. Montjoi, petxina d'or, de nacre, l'almadrava, amb canyelles petites, alegres tots de sol. Sobre el pla de la mar, que estora de tan blava, la vela i la gavina s'uneixen en el vol.

0: el Racó de l'Albera, especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
1: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella. Esta vez, ja no...

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda, no et perdis l'actuació musical de Canel Andram al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: 100% Empordà.
3: A principis del segle XX, Josep Encesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil, en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
4: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
0: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: música, entreteniment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Un polític que va dir que les lleis es havien de violar igual que les dones. I ja ho tinc penjat en el meu Facebook. No sé si... No hi ha vídeo, eh? És del diari. Oh, mira, a mi això em va rebentar. És que no sé què li vaig... Ai, se m'ha enrampat el dit al pèl. Ai.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: Perquè ho estaves desitjant. Perquè t'agraden frescos. Perquè tenies un forat al cor. Comença bé el dia amb Donuts.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
9: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
10: Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
12: Hola, Sílvia.
13: Què fas aquest cap de setmana?
12: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Gràcies al talent i l'esforç de catalans i catalanes de diversos sectors, la nostra cuina ha transformat la gastronomia mundial sense perdre les arrels. Tenim la concentració més alta d'estrelles Michelin per territori, repartides entre 62 restaurants. Catalunya, som la millor cuina del món.
3: Ara toca raonar.
4: Creences falses sobre l'alimentació.
5: Beure aigua durant els àpats engreixa.
4: Fals. L'aigua no té calories i, per tant, no pot engreixar. Tant és el moment en què es begui.
6: Els aliments light i integrals aprimen.
4: Fals. Molts dels aliments light contenen edulcorants en lloc de sucre. Per això, engreixen si es consumeixen en excés.
5: Saltar-se els àpats aprima.
4: Fals. Saltar-se àpats augmenta la sensació de fam i l'ansietat i fa que s'acabi picant entre hores o que es mengi en excés en seure a taula.
6: El pa, l'arròs i la pasta engreixen.
4: Fals. Els hidrats de carboni són la principal font d'energia per a l'organisme i cal que en mengem cada dia.
5: Menjar fruita després dels àpats engreixa.
4: Fals. La fruita té les mateixes calories si es menja sola, abans dels àpats o després.
6: La fruita seca engreixa.
4: Fals. La fruita seca només engreixa si es consumeix en grans quantitats o com a suplement de l'alimentació.
5: Menjar ràpid i de forma precipitada engreixa.
4: Fals. Consumir calories en excés és el que fa augmentar el pes corporal.
6: El consum de sal engreixa.
4: Fals. La sal és un mineral i, per tant, no té calories.
5: Els laxants aprimen.
4: Fals. Els laxants no contribueixen a perdre pes i utilitzar-los per això posa en perill l'estat de salut.
6: Les torrades o la crosta del pa aporten menys calories que la molla.
4: Fals. La composició tant de les torrades i la crosta com de la molla és la mateixa. 061. CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
7: Abacus, sempre amb la cultura.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.

0: la influència de l'anglès tenim un munt d'anglicismes, però això no vol dir que els haguem d'utilitzar sempre. Tenim paraules catalanes que signifiquen el mateix. Com diríeu en català? Startup.
1: Ah, merda, la tinc. Ah.
2: Una què?
0: Una startup.
2: Ah, startup.
3: Això és una, com una cafeteria. Sí. Jo he estat amb el startup.
4: Jo he estat amb el startup.
5: Com un filet tarta. Un tarta.
3: Car picada, és la carn.
4: Està acto. No. Aviam, què és? Carn picada?
1: Crua.
4: La cafeteria.
5: La cafeteria.
1: Ah, la tartar és la carn picada.
0: Un stick tartar no, eh?
2: Algo de pujar.
0: Quan estàs a la cinta aquesta de caminar i poses tard...
2: No,
0: no, al parar, revés. Stop. En el món empresarial...
2: Ah, tindre més...
6: Rebent... Empresa emprenedora.
0: D'acord, emergent. Saben què és tenir feeling?
3: Xispa, per mi és tenir xispa.
0: Xispa amb una altra persona.
7: Vibes, no, vibes.
0: Vibes. Un altre anglicisme, tu.
7: Tenir...
0: En català.
7: Tenir bon rotllo.
0: Com dirien... Bullying.
6: Bullying.
0: Buah, com dius bullying?
3: Bullying.
0: El bullying.
6: La tinc molt integrada, aquesta, eh?
3: Però en català...
1: Català igual, no?
0: En català...
1: Una paraula així, clar, i català...
0: Sí, clar, i català.
1: Et fotre tant.
0: Comença a parar.
7: Maltracte escolar.
0: Maltracte...
7: Acusament, acusament escolar.
0: Acusament.
7: Acusament.
0: Acos.
1: Acos?
0: As...
7: Ah, assetjament.
0: Assetjament.
7: Escolar.
0: Ja sabeu, eviteu els anglicismes sempre que podeu. Oh, my God. Ups!
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.

0: El desembre passat acomiadàvem Jordi Roc, doctor i malòman que fa 34 anys va apostar per fer un festival petit de tamany i íntim, però de gran qualitat artística al poble de Vilabertran, que s'ha convertit en capital del lit i la música de cambra. El festival recorda aquesta edició al seu impulsor i manté viu el seu llegat, marcat per l'entusiasme, com destaca Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertíada.
1: Vam aprendre molt d'ell, vam aprendre aquella manera tan propera i tan especial d'estimar-se al públic i als artistes, coses que conservarem sempre, perquè són l'essència de la Xubertíada.
0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a ser l'escenari principal d'una Xubertíada que té com a preludi concerts a Vilajuïga i Pals. En total, 18 actuacions que combinen joves valors com els cantants Mikhail Timoshenko, Samuel Hasselhorn, Erika Baikov o la sueca Matilda Esterbi, amb vells amics com el baríton Matías Gerne, el pianista Javier Perianes i la soprano Juliane Vance, que es reunirà amb el quartet Casals. Tres recitals molt emotius pels seus vincles amb Jordi Roc, que va apostar per ells quan eren joves artistes.
1: Juliane Vance va cantar a la primera edició de la Xubertíada, d'alguna manera va ser la musa. Ella va cantar el 93, Matías Gerne va debutar l'any següent, el 94, i Javier Perianes el 97. I des de llavors tots hi han tornat sovint. Serà molt maco tenir-los a tots reunits.
0: Altres plats forts són els recitals d'André Chouin, de les sopranos catalanes Mireia Tarragó i Eleonor Martínez, i de l'armènia Rusa Mantashian, que ja van lluar-ne al públic l'any passat.

0: Molt bé, no?
1: Daiho, làmines solars per vehicles i oficines amb garantia de 10 anys. A l'enfosquir els vidres de l'automòbil també es reforcen, augmentant la seva protecció. Al nivell de qualitat i preus molt competitius. Tintat de vidres Daiho. Més info a daiho.es.
2: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació. Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: A veure, comença't a mentalitzar. Perquè, a veure, el de Julianes només en tenim una. Juliana Monzó. Llavors, hauríem de buscar una cançó pel dia, pel dijous. Seria ni una tu ben maca, per la Juliana. Que n'hi ha molt poques de Julianes, i sempre n'hi ha, eh? Bueno, per la Juliana. Llavors, les Anes, que ara veuràs tu quantes Anes hi ha, eh? Jo, Maria, Anna m'agrada molt, però Maria també, poder mirar, poder Anna Maria, ja veus. Jo una nena que sigui Maria, mira, m'agrada, i Anna m'agrada molt, molt. Però molt maco, Anna, molt. Bueno, mira, llavors, hi ha una cosa, hi ha... llavors has de buscar una altra cançó per... Aquesta ja saps, per la, una per la Juliana, que li hauràs de posar el dimecres. Llavors, l'Anna de l'ambulància. L'Anna Galdiano, que és una nena molt maca, molt simpàtica. L'Anna Galdiano. L'Anna Aguilar, la germana de la Paqui. Llavors, l'Anna Pons. En Joaquim Vives, que és el mateix dia. O sigui, que t'has de fer aquest pensament i buscar una per la Juliana i una altra per les Anes. I això hauràs de posar-ho el dia 26. Et seria bé, eh? Va, doncs ja t'escolto.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Aquí, Vila Sacra Radio.
4: Un viatge en el temps.
7: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: Notes la diferència? És Ràdio Vila-sacra.
1: Quan compreu un bitllet d'avió, penseu que us poden oferir altres serveis addicionals i no obligatoris que poden incrementar el preu. Assegurança de viatge, possibilitat de triar el seient...
2: Agència Catalana del Consum.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'1 de novembre del 2024.
1: El dol és un procés que tothom experimenta al llarg de la seva vida, però sovint no sabem com gestionar-lo quan és una altra persona qui el viu. És millor no parlar del tema o preguntar sobre la situació. Són positives les frases com "has de ser fort" o "tot passa"? La nostra companya Míriam Andreu ha parlat amb experts perquè ens expliquin com hem de comportar-nos.
2: De la mateixa manera que ens costa parlar de l'amor, el dol continua sent un tema tabú. Ens ho ha explicat el Rodrigo Chávez, psicòleg i cofundador de Conscientemente.
3: Creo que el duelo se ve como un tema tabú, en el que pues mucha gente intenta salirse un poco por la tangente cuando, bueno, creo que es algo que pasamos todos como seres humanos, que es que la pérdida es una constante en nuestras vidas.
2: Chávez ha insistit que la clau per ajudar una persona que viu un dol és l'escolta activa i no donar per suposades les seves necessitats.
3: L'escolta activa abarca mucho el tema de preguntar, saber que no sabemos, y entonces preguntarle a esa persona un poquito más de cómo está, de qué es lo que necesita y un poco más de todo lo que echa de menos.
2: Des de l'associació AVES, una entitat que acompanya persones a través de grups d'ajuda mútua, l'Alicia García, membre de l'equip pedagog, ha explicat que el silenci també és una forma de fer costat.
4: Quantes persones necessiten solament parlar del que estan sentint o solament plorar? Ara no volem ni consells, no volem que els donin la palma de l'esquena, no volem res més que sàpiguen estar en silenci validant el que estem sentint.
2: I ha destacat l'efecte físic, que moltes vegades ha dit reconforta més que les paraules, i és que en definitiva el que importa és estar i no tant el fer.
5: Què en penses tu? Pensa, pensa.

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.

0: vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
1: Doncs no.
0: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
1: Doncs sí.
0: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: I parlant d'emocions,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primer cop, la localitat d'Alella, al Maresme, es converteix en el municipi amb més renda de Catalunya, superior als 35.000 euros. A la banda contrària, tanca el rànquing la localitat de Salt, al Gironès, amb ingressos per habitant inferiors als 14.000 euros. Climent Sabater.
2: La renda familiar a Alella, de 35.000 euros, fa que aquest municipi del Maresme desbanqui per primer cop la localitat de Matadepera. El secretari del Col·legi d'Economistes de Catalunya, en Jaler Mosilla, n'apunta algunes raons.
3: És més barat des del punt de vista immobiliari que Barcelona, i també té un gran atractiu, podríem dir, en quant a qualitat de vida, perquè està a prop del mar. Llavors això fa que vingui gent no només de Barcelona, que busca un habitatge de més qualitat i un entorn més agradable, sinó fins i tot de l'estranger.
2: Segueixen a l'Ella per aquest ordre Matadepera, Sant Just d'Esberg, Cabrils i Sant Cugat, tots amb ingressos superiors als 30.000 euros per habitant. En canvi, Salt és la localitat amb una renda més baixa, 13.000 euros. Després venen Lloret de Mar i Castelló d'Empúries amb uns 14.000 euros en tots dos casos. Als municipis rics, la major part dels ingressos familiars procedeixen de la renda salarial. En canvi, els més empobrits, les subvencions públiques representen fins al 40% de la renda.
3: Quan són comunitats, podríem dir, més vulnerables o més empobrides, doncs aquí hi ha una participació del sector públic a través de transferències públiques, com per exemple subvencions, molt més elevades.
2: La renda familiar mitjana a Catalunya s'apropa als 21.000 euros per habitant. Només 5 comarques, totes a Barcelona, la superen.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
4: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

0: nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 974 a les 18 hores i 45 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: com estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
3: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
2: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.

0: Déu ve l'orella.
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: El Baby Led Weaning. Segurament heu sentit a parlar sobre el Baby Led Weaning, un mètode per iniciar l'alimentació complementària traduït com a deslletament dirigit pel bebè. S'inicia als 6-8 mesos quan el nadó ja sap seure de manera estable per si sol, té interès pels aliments i vol agafar-los, mostra gestos de gana i sacietat, sap agafar aliments i portar-los a la boca i ja no té el reflex d'extrusió. La peculiaritat del Baby Led Weaning és que s'ofereixen al bebè nous aliments segurs en format sòlid, aptes per la seva edat, saludables, nutritius i complementaris a la llet materna o de fórmula. I és el propi nadó que decideix la quantitat ingerida, l'escollir els trossos de menjar i mastegar-los o esquinçar-los abans d'empassar en funció de la seva gana i preferència. No és una moda sense fonaments, doncs l'avala l'Associació Espanyola de Pediatria, l'AEP, entre moltes d'altres, i tot i tenir els mateixos objectius que la resta de mètodes d'alimentació complementària, es creu que ajuda a reduir les aversions a textures i nous sabors. A més, també cal destacar altres avantatges, com reduir el risc d'obesitat, el treball d'hàbits alimentaris més saludables, la millora del desenvolupament psicomotor, el respecte per les sensacions de gana i sacietat, la millor transició a l'alimentació sòlida i la promoció de l'autonomia infantil. Ara bé, com a desavantatge principal és la brutícia. Es necessita una bona estona per tornar de xaneta l'estança, el mobiliari i el propi nadó. Per assegurar que aquest tipus d'alimentació sigui suficient i aporti tots els nutrients, caldrà portar un aliment proteic i ric en ferro a cada àpat principal, llegum, ou, fruits secs, carn, peix, llavors i cereals integrals, i espaiar-los una o dues hores dels aliments rics en calci, com la llet materna, la fórmula o els iogurts. Assegurar aliments rics en vitamina C per potenciar la seva absorció, com algunes fruites i verdures, i mantenir com a base de l'alimentació la llet materna o de fórmula, oferint-la en primer lloc i després els aliments. Finalment, cal incorporar un aliment energètic, com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat, la farina d'ametlla, la crema de cacauet, el tajín sense sal, el coco ratllat, el peix blau, el pa integral sense sal, la patata, la pasta integral, els cereals complets i els llegums. Perquè el Baby Led Weaning sigui segur, caldrà oferir els aliments amb unes característiques específiques, fixant-se en la forma, trossos grans, aixafats, palets, tires, rodanxes o en forma de dit, la mida, si no fa la pinça amb els dits caldrà fer trossos més grans que el seu puny, la textura, consistent i que no es desfaci però sense ser dur o cruixent, la idònia és aquella que es pugui aixafar amb la llengua i el paladar o les genives, i la temperatura, evitant els extrems, ni molt freds ni molt calents. Si dubtes de com iniciar correctament l'alimentació complementària al teu bebè amb el Baby Led Weaning, assessora't amb un dietista nutricionista especialitzat.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
4: Ens acompanyes?

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Sim per sent Empordà.
2: Avui al consultori la Pepeta de Calmingo ens demana per una expressió que s'enganxa com una paparra. En breu. En breus es diu massa a la ràdio, a les tertúlies. Com hem passat de dir en breu a dir en breus? És possible que sigui l'escurçament de en breus moments? Quina la tendència que tenim a fer plurals per tots, allargant-nos fent... És una moda i queda molt guai. I no, no ens hem copiat el castellà, perquè en castellà no diuen en breves. L'expressió en breu està recollida al diccionari normatiu i es documenta històricament en una de les cròniques de Jaume I. Però sí que és cert que és una mica plaga, també. D'alternatives n'hi ha per donar i per a vendre. Tindrem la resposta en breus? Mec! Ben aviat, aviat, d'aquí una mica, d'aquí a ben res, ara mateix, d'aquí un moment, de seguida, abans de gaire, d'aquí poc, d'aquí no res. Au! Fins ara! Fins ara! Fins ara! Fins ara! Fins ara!
3: Noves músiques.
4: Altres músiques.
3: Sensacions.
1: Informació, música, entreteniment.

0: s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
3: La millor resposta.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
2: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'Eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
3: Notícies en xarxa.
4: Més música.

En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'Alt i els del Baix.
1: Pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat via a través tornant de França de bell matí, desvetllant-te enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot te banyava i encenia. I que manera de talitosa aquesta primera visió de la pàtria, tot tu Empordà, un paradís.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a Núcleo.school.
2: No t'ho perdis.
3: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
4: Escolta.
5: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper.

per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.

0: Coneixes aquesta cançó?
1: Evoluciona ja.
0: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill, així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: Doncs això s'entén aquí a Vila-sacra, però també s'entén a tot a l'Alt Empordà.
1: A l'Alt Empordà.
0: I tant.
2: A l'Alt Empordà.
3: Castelló d'Empúries.
4: Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella, Les Caules, Borrassà, Cabrera...

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: ¡Mmm, qué bo!
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries. Com

ha cap mena de dubte que un dels grans temes filosòfics de sempre és el de la felicitat. De fet, no es tracta, en sentit estricte, d'un tema filosòfic, sinó d'un tema genuïnament humà. Perquè, tal com diu Aristòtil en l'Ètica Nicòmac, tots els homes desitgen, per naturalesa, ser feliços. En efecte, tots aspirem a viure en un estat de plenitud i encara que tan sols l'albirem en determinats moments de la nostra vida, ens esforcem per assolir-lo i romandre-hi el màxim de temps possible.

estem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: estem gravant això i encara no hem vist l'eclipsi de sol total. En qualsevol cas, pensar una mica més enllà. Fer que el temps s'aturi mentre mires com corre el riu, esperar sota una roca, esperar a que pari de ploure. Quan ens connectem amb la natura, les pantalles, el món digital, els conflictes, l'angoixa, passen a un segon terme. És una manera de reconciliar-nos amb el que hi ha fora i també amb el que tenim dins. Tot és casual i que un dia algú posés a la nostra vida la necessitat de veure i viure pels castells. El cas és que quan mires cap al cel, aquestes coses passen. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Amics i amigues, com esteu?
1: Pues molt bé, nerviosa, perquè això de l'eclipsi ho han fet tan gros. És com el 2000 i quan havia, saps allò, quan canviem
2: el canvi.
1: Del 99 al 2000, esperaran els ordinadors, la tecnologia i tot.
2: A mi em va donar el baixón quan van dir, no, el 27 n'hi ha un altre, i vaig dir, és igual.
0: El 27?
2: Sí,
1: el 2027,
2: El 2027 torna a l'eclipsi.
0: Total, total.
2: Al Marroc, sí.
0: Home, no. Ves al Marroc, oh, no. Bé. Bueno, qualsevol cas, estarem fent castellets i aquestes coses, perquè més enllà d'un eclipsi, nosaltres tenim un agost i una segona quinzena d'agost que calça't tu, eh? Calça't tu. Cuidado. Així que arrenquem.

0: ulls de la gent.
1: Doncs han acabat les vacances sense castells i ara comencen aquells dies en què la gent s'agafa vacances per fer castells.
2: I per veure'n.
1: Sí, perquè si estàs un dia sense ja és com...
3: Perds
1: l'hàbit, saps?
2: Totalment.
1: La ratxa del Duolingo és el nostre gust.
2: Sí, correcte.
1: I comencem per la Bisbal, a 15 d'agost, al carrer del Doctor Robert, des de fa uns anyets ja a la tarda, 6:45 de la tarda, Castellers de Vilafranca, Colla Vella, Joves de Valls i Bous de la Bisbal, en directe a Castells en Xarxa, perquè Castells en Xarxa torna a obrir la paradeta a la Bisbal del Penedès.
2: Sí, ara ja comencem com aquell que diu sense freno. T'he de dir que crec que serà una diada de ressaca d'eclipsi, eh? Et vaig a dir. Perquè les colles...
1: Vols dir que serà tan gros, això, de l'eclipsi?
2: És que no saben com assajar. És a dir, n'hi ha uns que assagen, uns altres que han decidit moure l'assaig a dijous i no assajar més. Uns altres que faran dos dies seguits d'assaig. Vaja, no és fàcil aquesta combinació, eh? Vull dir, aquest eclipsi ho ha trastocat tot, eh?
1: Bueno, però aquesta màgia de l'astrologia s'ha de traslladar als castells.
2: Vinga,
1: jo tinc un palpito.
2: Molt bé.
1: Per tant, Castellers de Vilafranca, Joel.
3: A veure, jo crec que estan preparant ja molt la vista a Sant Fèlix. Per tant, aposto per un 9 de 8 per començar a mirar amb un piset més, igual que un 4 9 en folre de rodatge, i castell amb el Pilar. Volem si en 3 o 4.
1: No n'hagués dit cap de les que he dit el Joel, eh?
2: I ja vaig veure que tu apostaves pel 5 de 9 en folre. Jo també apostava més per un castell amb el Pilar. Aposto més pel 4 cap al 3, perquè crec que hi tenen un pell més de confiança. Hi ha un punt de calló a la Bisbal, cuidado, que sempre cau alguna cosa. Totes les colles jo crec que sempre tenen...
1: La loteria, no?
2: Sí, tenen aquell sistema de l'arma, del rotllo... alerta, perquè és començament d'agost intens, no? I sobretot crec que s'ha d'evitar el risc aquest de la caiguda. Per tant, jo apostaria també molt en la línia de 9 de 8 i castell amb el Pilar.
1: I torre de 9? Per unes manites?
2: Sí, la poden... És a dir, la sensació és que la podrien fer. Crec que aposto més per Pilar de 8 de final, perquè és allò que el van rodant ja tot arreu, que per torre de 9.
1: Vale, doncs veurem. Joves de Valls, és com que tenen una diada en paral·lel, s'han fet aquest ambient propi, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Fan el seu raconet de la plaça i allà, ojo.
3: Allà sí. Sempre fan mal, vull dir...
2: Bueno, el Quico ho ha dit clar, és que si una cosa té el Quico és que és clar i català, saps? Allò, han de tornar-hi amb el 4, ell això ho ha dit i ho ha repetit, no sé si arriben les altres estrenes que han de venir. Que per mi són dos nets, 5 de 9 en folre, crec que el camí és cap aquí, crec que això encara està una mica menys madur i per tant encara necessitarà uns quants assajos. Clar, seria per mi un escenari molt bo per estrenar Pilar de 8, però també no sé si li queda algun assaig més. Clar, per tant, en la mesura del que arribi, si són gent i arrosseguen camises, jo no descartaria el 2 de 9 tampoc.
3: Sí, bàsicament això. I que les joves, al cap i a la fi, tenen sempre com una temporada amb els dies claus molt marcat. La Bisbal és un d'aquests dies claus, com el 4 i els solventes, i després ells tenen, a diferència de Vella i Vers, tenen Igualada, que potser els exigeix menys que Catllà i Arbós, per encarar Sant Fèlix. Per tant, jo crec que la idea seria recuperar el 4 net i treure's les cabòries, i després el següent ja anirà arribant.
1: Bueno, perquè així també t'assegures que Castell de sortida per Sant Fèlix.
3: Correcte, correcte. I no cal que el facis a Igualada, que potser és massa prop per si hi hagués un contratemps.
1: Colla Vella, ressaca de vacances també, d'eclipsi, tenen aquesta parada post-fi d'agost, un 5 de 9 podria ser la carta de gamma extra més segura.
2: Sí, jo crec que 5 de 9 segur, clar, no sé si voldran competir, que això sempre és un joc que decideixen ells si volen fer o no, en el cas que vulguin competir hauran de treure algun gamma extra més, o si són gent al 7 de 9, el Castell amb el Pilar i el Pilar no el tenen per aquest hàndicap que dèiem, per tant hauran de jugar amb la resta de gamma que els hi queda.
3: I què és això? És que acabem de començar el Tourmalet. Vull dir, la Bisbal potser és el dia menys arriscar de tot el que els hi queda en el calendari, perquè tenen diades molt claus i que ull amb el que pot arribar passant els propers 15 dies.
1: O sigui, la Bisbal és la prudència de lo que és, bueno, un programa molt heavy, també.
3: És que és això, la Bisbal és la prudència, però és una prudència que ja està molt al límit del tope.
1: Sí, sí, bueno.
3: Prudència entre cometes.
1: Prudència un 5 de 9.
3: Sí, sí, exacte.
1: Al meu cap no...
3: Exacte, exacte.
1: No entrem en això. I Bous de la Bisbal, que aquest any actuen, i ojo, els bous,
2: sí,
1: perquè estan allà, allà. De...
2: Estan allà, de fet, jo crec que el gran al·licient és veure què passa amb la seva entrada al concurs de Torredembarra. Estan, són els que queden just per sota de Cambrils. Cambrils ha fet un castell amb l'agulla. Si ells el fan, com que tenen més castells, crec, de l'any passat, de 7, passarien per davant. Per
3: a més, hi ha el joc en paral·lel, perquè Cambrils actua a la mateixa hora a l'Hospitalet i també busca els tres castells de 7 per intentar veure... Vull dir que serà quasi classificació en directe i minut a minut.
1: Doncs ho seguirem. És que tot és interessant aquest any.
2: Sí, sí, sí.
1: La veritat, no pots perdre res. Seguim amb més diades.

0: he comprat la campanya Sant Pere i Sant Pau.
1: Molt bé.
0: Al final, quan fas les coses ben fetes...
2: Correcte.
0: Pues jo, con ellos.
2: Tu obres el vano i venga.
0: Cos del Bou, dissabte a la tarda, també. Una mica més tard que la Bisbal, amb Jove de Tarragona i castellers de Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. La Jove...
2: Jo,
0: tranquil·litat.
2: Sí, tinc la sensació que és dia de bàsics de nou, que sobretot el rodatge està aquí, i llavors jo diria tripleta màgica, que és amb 5 de 8, per buscar el castell que està més a prop de sortir del forn. Veurem si arriba per Sant Magí aquest 5 de 9 en folre, no? Que jo crec que és la seva aposta d'estrena més propera.
0: Tu creus que per l'agost podrien sacrificar 4 de 9 en folre per fer un 4 de 8 amb el Pilar?
3: El cos del bou. Sí.
2: Sí, no ho descartaria.
3: Inclús
2: tot i que crec que és un castell que...
0: No, però el 3 estava pel 3 de 10, eh?
3: Sí, però...
2: Però penseu que el dia següent ells tenen la actuació a la Canonja i crec que és més dia de fer-lo a la Canonja.
0: Vale.
2: En canvi, a casa, jo apostaria per dos castells de nou.
0: Molt bé, t'ho compro. I Sant Pere i Sant Pau, que tenen aquestes tres cartes, no?, que han d'anar sortint. Sabem que totes estan allà, i és a veure on la col·loques, no?
3: A veure, jo crec que ja fa un temps que el cos del Bou els va bé per estrenar alguns castells, i han fet, en un any, inclús han fet la mateixa actuació que Sant Magí. Jo crec que algun estrenaran a cos del Bou i l'altre a Sant Magí.
2: Jo et diria que segur que estrenen.
0: Sí.
2: És a dir, seguríssim que hi ha o 2 de 8 en folre o 5 de 8, sí.
0: Depèn
2: que hi van a saco, i no descartaria els dos, coneixent-los fins i tot, si senten còmodes, si els assajos estan bé. El que sí que crec és que serà el dia de tornar a veure, per poc que puguis, el 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. Perquè el Pilar de 7 sí que ja no el veurem per Sant Magí, això està confirmadíssim, i allà, en aquella plaça, em sembla una plaça bastant bona, o carrer, digues, quan vulguis, per poder fer el Pilar.
0: I 4 de... Vale, perquè ja no tornarem a tenir programa fins post-Sant Magí, llavors, Sant Pere i Sant Pau, 4 de 8 amb el Pilar de Sant Magí o no?
2: Sí, jo crec que sí. Que es buscaran la fórmula per poder-lo fer, però la meva sensació és que buscaran. És a dir, jo crec que el cos del Bou faran la millor actuació de la seva història i després a Sant Magí la tornaran a superar.
3: Clar, potser és dia més estrenar a cos del Bou, acabar de fer la prova del 4 amb el Pilar per veure com l'encares a Sant Magí i ficar 15 o 2 per veure realment com et va, i si cal fer dues proves per ficar-lo bé.
2: És el dia de l'assaig allà.
0: Sí, després de l'actuació hi ha una cosa més.
3: I el 5 i el 2 ja se'ls coneixen a la plaça de les Cols, en canvi el 4 amb el Pilar no. Anem-lo a ficar allà dintre i veure com es veu realment i quines referències necessitem.
0: Molt bé, anem a passar per uns altres titulars perquè no són menors. Castelldefels, festa major dissabte a les 6 de la tarda, si no ens equivoquem. Xicots, que tornen de vacances.
2: Sí, una mica aquesta ressaca. No sé si arribaran amb un castell de 8, perquè ja et dic que acaben de tornar de vacances. També sonava molt el 2 de 7, a veure si aquesta torre de 7 ja comença a estar més a punt, i si no, ja serà per festa major.
0: I Castelldefels, tu veus?
3: Sí, que estan treballant molt i molt bé, estan creuant els castells de 7 nets amb molta solvència i buscaran la primera clàssica, que això es diu així, però és que estem parlant del 5è 4 de 8 de la seva història i el primer 3 de 8 de la seva història.
2: Sí,
3: és a dir, paraules molt majors. Vull dir que... Molt a dir.
0: Ferran, també, et serveix per parlar dels Xiquets de Tarragona, que també els hem de veure per Sant Magí, amb aquesta incògnita de si aniran per la tripleta màgica o us deixen alguna cosa per estrenar.
2: Jo crec que la idea és buscar-la, és a dir, crec que ells assajaran per poder fer tripleta màgica, 3 de 9 i 5 de 8. Veig difícil que Ferran sigui un dia d'estrenes, veig més que es repetir de 7.
0: Anar a provar coses.
2: Exacte, i fins i tot fer pues, això, el 3, sobretot de cara al 3 de 9 amb folre, i no sé fins i tot si alguna prova de 5 més petita per posar a dalt. Per tant, em sembla més un dia d'això. Jo llegeixo intenció de tripleta, si no, suposo que canviarien un dels dos pel 7.
0: Estaran amb Altafulla i Gràcia, festa major també amb Xiquets de Reus, Joel, que torneu de vacances.
3: Sí, tornem de vacances amb la idea d'anar-hi a fer una clàssica, i els que sí que estan una mica com Sant Pere i Sant Pau són Gràcia, que tenen un gran ventall de castells i han de saber quines tres cartes aposten per la seva diada. Tenen el 7 que els va quedar encarregat fa unes setmanes, el 4 amb el Pilar, que també l'han encarregat dues vegades, tenen el 2, estan treballant el 5, estan treballant el 4 a 9, a veure, Gràcia, també amb què ens pot sorprendre aquest diumenge.
0: Doncs vinga, la Canonja, Roda de Barà, tot de castells i tot de safreig, també.

0: perquè ho dèiem al principi d'aquest programa, que arriba aquesta temporada, que veus castells dia sí, dia també, i el tema de buscar companyia a vegades queda en segon pla.
1: Correcte.
0: Però, amics i amigues,
1: és que
0: hi ha gent molt creativa.
1: Hi ha gent molt creativa. Hi ha una figura que a nosaltres ens apassiona i ens encanta, perquè aquest estiu, sobretot, hi ha aquell amic que en sec ve i et diu: escolta, tranquil·la, que la meva parella, la Laia, té un amic que t'encantarà. I tu, pues, agafes l'arc, les fletxes,
0: i la mitologia Cupido. Va crear Cupido.
1: Exacte. I et sents Cupido.

0: És que si no posem la música que toca, no estem en el mood.
1: Correcte, correcte. És que hem d'agafar el ritme nosaltres.
0: Per coses caribenyes cal música caribe.
1: Correcte.
0: Llavors, si vosaltres voleu agafar aquest rol de cupido perquè us sentiu còmodes en la vostra situació i voleu ajudar els altres, hi ha unes coses que heu de tenir en compte.
1: És a dir, no tot s'hi val i us hem preparat una sèrie de tips, consells, perquè no fiqueu la pota de manera garrafal.
0: Garrafal.
1: Comencem. Error número 1. No tots els solters s'agraden entre si, val? Feu un petit qüestionari, mira, si tenen gustos compartits, com a mínim algun, val? Això, no tireu així a lo loco, mira, la meva amiga Antònia, no, un moment, saps? Perquè si no es pot ser massa...
0: Pot ser violent.
1: Sí, pot ser violent, violent.
0: La porta d'entrada s'ha de cuidar.
1: Mireu de presentar, no mireu de presentar aquestes dues persones que vosaltres teniu la sensació que poden d'això davant de 15 persones, val? És a dir, primer, no és un espectacle. Segon,
0: a vegades aquelles, ho pot ser,
1: ho pot ser. Però entre aquelles 15 persones, el més possible és que hi hagi un ex, dos amants i la millor amiga del seu nòvio. Saps què vull dir? Vull dir que... Vigilem també davant de qui presentem, perquè tu et penses que estàs creant allí la parella perfecta i en realitat estàs creant la Segona Guerra Mundial.
0: I es pot crear una situació una mica de sisè de primària, que no és el que buscaríem exactament.
1: Que no us mati tampoc la il·lusió de posar el vostre millor amic al sopar de Nadal. Perquè així, què passa? L'ajunteu amb la vostra cosina i... Això pot acabar molt malament, perquè si la cosa no qualla, el que t'acabarà passant és que acabaràs aguantant els plors de la cosina i els de l'amic. Per tant...
0: Sortiràs perdent tu, clarament.
1: Ull amb això, Mireu una mica la compatibilitat horària, també. És a dir, no feu parelles així a lo loco, saps? És a dir, mireu que puguin anar quedant de tant en tant, que els calendaris puguin ser compatibles, actuacions que es puguin trobar algun dia a plaça... Els quilòmetres de distància que hi ha entre ells, també, els peatges de separació, perquè a veure si vosaltres us penseu que esteu aquí fent que l'amor flueixi, en realitat esteu fent que aquesta parella hagi de demanar un crèdit per sobreviure. Per tant,
0: fem-ho bonic però viable econòmicament, si pot ser, també.
1: Assegureu-vos també que el candidat o candidata a aliar-se amb el vostre amic està lliure. Això és molt important.
0: Sí, perquè si no hi ha una congestió emocional que sembla la P7, saps?
1: Exacte.
0: No li compliquis les coses. És amic teu. Hem quedat que era amic teu, no?
1: Exacte. En el moment de més debilitat, potser no és el moment de conèixer algú, saps? Dóna-li una mica de marge. Llavors, important això. Obrir el rang d'acció. No em sigueu heterobàsics. Val? No penseu que a la vostra amiga només li agraden armaris empotrats, o empotradors, digue-li com vulgui. O que el vostre amic és de morenes. Ens pot agradar a tothom.
0: Potser una ruptura és el moment de fer un canvi.
1: Per això, obriu la ment. Jo li dic sobretot al Cupido que s'ha de fer càrrec d'això, que el rang sigui ample. Llavors, no us quedeu fent de farola. Quan veieu que la cosa comença a quallar, fot el camp.
0: Si has estat tan avispat de crear el maig, també has de ser avispat per saber quan has de marxar.
1: No et creguis Carlos Sobera i comencis a fer preguntes sobre els interessos comuns, val? Deixa'ls que sols flueixin. I si la cosa acaba quallant una mica, abans de posar-te les medalles, cosa important, espera't unes setmanes de marge, val? Perquè a veure si t'estaràs penjant la medalla i et trobaràs a l'amiga liant-se al costat amb un altre, llavors.
0: Amb un altre amic teu. Per què?
1: Per exemple.
0: Perquè un dia explicarem la teoria del món casteller on tothom està relacionat amb tothom.
1: Exacte. La setmana que ve crec que és el dia.
0: No esteu preparats encara per sentir-la.
1: Total, que si heu passat tot això, heu de pensar quina és la manera de provocar aquesta acció.
0: Clar. Pot ser un sopar post-diada.
1: Exacte.
0: De sorpresa. Oi, mira, no queda més lloc lliure que al seu costat.
1: Els encarregueu que vagin a la barra a buscar quatre cerveses.
0: Un volei platja.
1: Sí. Ai, anem
0: a jugar a volei. Serem uns quants. I de sobte, tres.
1: I jo, que sóc una clàssica, sempre aposto pel clàssic Vall del Fanalet.
0: Oh, m'encanta.
1: Canvi de parella.
2: Compte el Vall del Fanalet.
0: Per Sant Fèlix, fantàstic.
1: Doncs ja està. Ja ho tenim.
0: Bueno, i parlant de cites, l'Aina fa molt de temps que té un somni al cap.
1: Sí.

0: Ja ho sabeu. Nosaltres no som Dulceida. Tampoc tenim intenció
1: ni pretensions
0: de... ni pretensions de ser-ho. Però ens agrada molt aquesta idea de pensar que som Cupido. Nosaltres seguim tots aquests tips sempre. Vaja, i més
1: parelles
0: enllà...
1: creades per la Figareta, zero.
0: Bueno, bueno, ho hauríem d'analitzar.
2: Això tinc els meus dubtes i hauríem d'analitzar-ho molt.
1: Ai, voleu que fem una investigació?
0: Estaria bé. Jo no ho descartaria. Parelles trencades per la Figareta, això serà una altra cosa.
1: Això no ho investigarem.
2: Aquest número no el farem.
1: No el vull saber.
2: No el vull saber.
1: Jo no em vull fer responsable.
0: Però escolteu, si la Figareta pogués fer la gran cita, què?
2: Home, molaria molt tenir el pressupost per ficar totes les dades del món casteller i que la IA ens digui... Això hauria de quedar així.
1: Anem a la coordinadora? Tenim una idea.
2: Estrelladam, tinc una idea.
0: A veure, sabia que totes aquestes preocupacions les tindríeu, però ho tinc bastant embastat, val?
1: Ho sabíem.
0: Vaig allà, eh?
1: Dia. Dia. El dia D.
0: 30 d'agost.
2: Es pagava 1,05.
1: Val, perquè sí. El mètode.
0: Formulari bàsic amb un qüestionari.
1: Un Google Forms.
0: Total.
1: Com quan anaves d'excursió.
0: Correcte.
2: Perfecte.
0: La IA, que direu, això és lo important, lo que costa pasta i d'això.
2: No, no.
1: Ai, Namallol.
0: Tenim A, I, Namallol. Que farà la seva màgia i farà tots els màgics pertinents.
2: A més serà millor, perquè si no t'agrada el teu maig, li pots anar a recriminar directament. Ai, no, ho has fet malament.
1: Full de reclamacions.
0: Correcte, sóc el punt lila, però multicolor. Perquè això com funcionarà? És a dir, tu ompliràs un formulari i rebràs un color.
1: D'acord.
0: Un color amb... podríem dir les teves preferències bàsiques sobre el que tu hauràs omplert. Llavors, què passarà? El dia de Sant Fèlix hi haurà diversos colors, per tant, tu hauràs simplement buscar el color igual que el teu. Això què vol dir? Que un altre d'un altre color no pot ser... No, ja ho vau veure a la gran cita, que pot ser el que vulguis i com vulguis. Però que hi ha més possibilitats de que tot quallin.
1: Vale. Cal estar solter per jugar amb aquest joc?
0: M'agrada que em facis aquesta pregunta. No hi ha cap tipus de requisit. Simplement omple el formulari i la màgia es fa sola. Bueno,
1: tampoc
0: faré jo, però
1: hi ha... hi ha cap tipus d'assegurança civil ni responsabilitat.
2: No, res.
1: Si us foteu una hòstia com un piano, la Figareta...
0: Res. Ara, si qualla, ho explicarem pels segles dels segles.
1: I abans de tancar això, ha passat una cosa, que és que la gent fa vacances.
0: Oh.
1: I a nosaltres no hi ha res que ens agradi més que veure
0: la paleta,
1: què fa la gent per
0: que
1: vacances.
0: Que la paleta que ens dibuixem amb les vacances de la gent.
1: Correcte. Llavors hem tingut típiques parelles a la platja. A mi això m'agrada, perquè és com un punt de control. Van a la platja, està bé?
0: Perfecte.
1: Perfecte.
0: Seguim. Tot ok.
1: Quedada amb amics per Firagols, penses, hòstia, aquest segueix solter.
0: I licorera, saps? Perfecte. El plan és...
2: És el plan ABC.
0: Sí. Està ben molt de muntanya, eh? Hi ha molta gent que està buscant la fresqueta.
2: Sí.
0: Molt de cim amb la creueta, però no se sap qui...
2: Però algú ha de fer aquella foto, eh?
1: Però nosaltres tenim un joc molt guai, que és el Memory. Nosaltres agafem creueta, creueta.
0: Vinga.
1: El pròxim rotllo de l'hivern. Així som. Sobre dosi de ciclisme.
0: Això està passant, també.
2: La gent s'està... Està al tanto,
1: eh? Va al pneumàtic, bueno.
0: Sí. S'està això consumint. I us he de dir que el Moreno ciclista no llueix.
2: Res. Mm. Horrible.
0: Amb pilotes allò, un 4.
2: Bueno, t'indico on has d'anar, bàsicament. Va.
0: Ja està. I el tour per les colles d'aficionats, això també és un clàssic, eh?
1: Aina, tu actues, no?
0: Sí, tu,
2: divendres. Com vas els nervis?
0: Bueno, estic bastant nerviosa, eh?
2: Una mica de...
1: Home, hi ha expectació.
2: Sí.
1: T'ho hem de dir. Vale. Hi ha gent que espera aquest dia.
2: Sí, la xarxa més ho cobreix en directe.
0: Déu no ho vulgui.

0: I tornem a tenir aquí l'estimat Joel Brugués, que ja és que descaradament ni us el presentem perquè és
1: casa,
0: és la Figuereta. Hola, Jaime. Com estàs, Joel?
2: Pues molt bé, una setmana més aquí, ara ja encarant lo divertit de l'any.
0: Fas vacances? Feu vacances, eh? És que són tan hippies els xiquets de Reus.
2: Correcte, nosaltres fem vacacions.
0: Són una mica minyons, de tant
2: sí,
0: en tant.
2: Sí. Sí, sempre van dir que som els minyons del sud. Però sabeu què passa a l'agost? Que arriba el mes de Sant Magí, de Sant Bartomeu, de Sant Ramon, de Sant Roc, i podríem repassar pràcticament mig santoral català. I què vol dir això? Que aquests sants tots tenen la seva revetlla. Així que avui us porto el manual de com sobreviure a una revetlla. El primer punt que hem de tenir en compte per sobreviure és que hem de vestir adequadament. Sense dubte, un dels elements més importants és com anem vestits. Anem de revetlla, no anem de casori. Per tant, roba còmoda, no cal anar arreglats, perquè segurament acabarem suats i suades, amb mil i una trepitjades i amb algun líquid de procedència desconeguda per sobre. Per tant, res de
1: camis... també. No?
0: Sí, aquella cosa que queda sobre la sabata, ojo,
1: les sabates són importants.
0: Allà va començar el Covid.
1: Les crocs per fer castells, vale, eh? Per sortir de festa,
2: no.
1: Ui, fa pastet allò,
0: si no acabes com el del vestit.
1: Sí, sí.
2: Per tant, per sortir, res de camisa d'actuació, res de faixa i sobretot res de roba mona. Per si la roba és prou maca perquè et faci pena atacar-la, no és roba de revetlla.
0: Com a... rotllo calçotada.
2: Exacte, com a molt es permet la samarreta de la colla, sempre i quan hagis actuat.
0: Si no és de flipat.
2: Exacte. I és el dia perfecte per lluir aquella camisa que tens un pèl cotron a l'armari, que no saps mai quan posar-te i que si no torna a casa, doncs no passa res.
0: Jo n'he vist amb la carta dels gelats Frigo, eh?
1: Oh,
0: és xulíssima aquella camisa.
1: Seguríssima. L'hem d'aconseguir.
2: Punt número 2. L'aigua és el teu millor amic. I aquesta norma és molt senzilla. Davant de qualsevol dubte, glob d'aigua. Que tu tens set? Aigua. Que tens calor? Aigua. Que comences a notar que vas una mica tinky-winky? Aigua. Que no saps què estàs fent? Aigua. No saps amb qui estàs parlant? Dos cops d'aigua. Sempre. Ara mateix potser dieu, estàs boig, però l'endemà al matí m'ho agraireu. Perquè l'aigua és com una pinya. Durant la nit no li fas gaire cas, però quan et falta, la trobes a faltar, cosa mala.
0: A mi aquest punt següent m'agrada molt, eh? Desenvolupa-ho fora, això. Perquè...
2: això és un punt que he estat treballant durant les meves vacances. Perfecte. He estat fent un anàlisis, m'he mogut pel país buscant-ho, i és la regla dels 10 metres.
1: Vinga.
2: 10 metres,
1: 10
2: és, la...
1: metres és bastant, eh?
2: És la distància necessària a la qual es separava de qualsevol punt crític. Doncs què pot ser un punt crític? Qualsevol cosa que et puguis pallar a la nit. Per exemple, tu veus la barbacoa aquella que estan fent xistorres. 10 metres, allò fa calor. Fora. Una torxa d'aquestes que... 10 metres. Un tio ballant sense samarreta. 10 metres.
1: La que... teva ex.
2: 10 metres. Un grup de persones que està a punt de fer un pilar de 4. 10 metres. Davant de qualsevol dubte, 10 metres. Però la part més important de la norma. Mai t'has d'allunyar més de 10 metres d'un safareig.
1: Ara.
0: Ai.
2: És... la distància és la mateixa, però en positiu o en negatiu. Però sempre tot, qualsevol 10 metres. Punt 4. I per què és el punt 4? Perquè és les 4, l'hora crítica. Oh. Entre les 3 i les 4 has de prendre la decisió que et canvia la vida. Arriba un moment clau de la nit, què és aquí, això? 3-4. En aquest moment has de prendre la decisió de si vols jugar, i si jugues és fins al final, i entres a la nova dimensió de la festa, on acabaràs probablement menjant-te un kebab fred a 6:15 del matí, preguntant-te què hi fas allà, o anar-te'n a casa, que també pot ser una victòria.
0: Oh. Ja. Però és que, a més, si et quedes fins a les 4, ja... tu ja no decideixes.
2: No.
0: O sigui, és el teu grup d'amics que et porta com un gregari.
2: Exacte. Per... i si algú diu, no, a les 4 i mitja vaig marxar. És mentida.
0: És mentida.
2: No hi ha ningú que marxi.
0: A les 4 i mitja te'n vas anar a fer el guarro.
2: Exacte. Vull dir, si tu et quedes més de les 4, ja tornes a casa a 6. I parlant de tornar a casa, el punt 5. Tard o d'hora arriba el moment. S'ha de tornar al quilòmetre 0 i hem d'arribar a casa. I durant tota la nit hem de tenir perfectament localitzat els 4 elements fonamentals. Claus, cartera, mòbil i dignitat. Si trobeu la dignitat, m'aviseu.
0: L'Aina i jo, de fet, dominem la dignitat.
1: Correcte. Nosaltres som molt de perdre-ho, eh?
2: N'has de triar. D'aquests n'has de triar un. No els pots dominar tots.
0: Són com els 4 elements. Quin ets?
1: Jo la dignitat. Jo preferiria molt, molts dies tenir les claus a la mà i la dignitat perduda. Què us ho dic?
0: Però això no es tria, Aina.
2: No.
0: Però els 4 elements...
2: Neixes amb aquest.
0: Te'ls portes...
1: Per res.
2: I finalment a casa es pot arribar sol, acompanyat, abans de dormir, després de dormir, de peu, a quatre potes, però s'hi ha d'arribar. I quan arribem hem de recuperar el punt número 2, glob d'aigua. I un cop et poses al llit, no et facis preguntes, no analitzis la nit, no intentis recordar, no miris fotos, no enviïs missatges i, sobretot, no preguntis per què. Dorm, descansa i demà ja veuràs què ha passat. Perquè recorda una cosa molt important. És agost. Això vol dir que quan et despertis ja tindràs tres missatges. Un, recriminar-te alguna cosa que has fet. Un, preguntant-te on vas acabar. I el tercer que et diu, avui tornem a sortir, que hi ha festa a no sé on.
0: I afegis un quart si ets membre de la tècnica, que és... Tinc mal de panxa, vés buscant algú que m'ocupi el lloc.
2: Tal qual, aquest seria el resum de l'agost.
0: Ara d'aquí tenim un...
1: No!
0: Caixa així de...
1: No, sabeu què passa? Us vaig a dir, no se n'ha parlat prou, ja sabeu que és allò que diem d'un tema, no se n'ha parlat prou perquè això és notícia d'avui, però del 16 al 19 d'agost ve una dana.
2: Ha quedat un pèl eclipsat el tema, potser.
1: Ja, i ara què fotem? Tota la nostra energia centrada en l'eclipsi, però venen dies grossos de castells. I què?
2: Però això és recurrent, no? Com cada agost hi ha una diada que va marcada per si plourà o no plourà.
0: És com el gamma extra que sí.
1: A mi em cau per estadística. Esperem mitja hora més. A veure, com pot ser que en ple segle, que estem ja aquí 21, segles, eh?
0: 21,
1: encara no és en principi, 22, ja em sembla.
0: Anem tan ràpid i tan evolucionats.
1: Pensava que després de l'eclipsi ja canviava.
0: Això t'està fent llarg.
2: És que un segle dura, trobo que dura un segle.
1: Bueno, la qüestió que això no podem saber exactament si a les 12 plourà amb la de tecnologia que hi ha.
2: I aquells de la Fórmula 1 que van al minut, que saben, no, aquí en aquest minut plourà i nosaltres no sabem si durarà mitja hora més.
0: El temps és com els castells. Si sabessis del cert què passa, no tindria gràcia.
2: Totalment.
1: Saps? Vols dir que hi ha un punt de deixadesa humana en lo dels castells, bueno, i no voler saber si el temps...
2: No es vol investigar més amb el temps. És com, està guai que els homes i dones del temps facin prediccions. Si tu imagines que diguessin sempre la veritat.
1: No. És que tothom es torna Francesc Mauri, també t'ho dic, aquell dia.
2: És boníssim. I tothom té una aplicació...
1: Ara a les 3 això passarà.
0: Amb el Meteocat. I hi ha gent amb el del mòbil que dius, ai, fill meu, però si això és com si ho haguessin fet amb el Paint, saps?
1: Sí.
0: Tu t'estàs fiant d'això.
1: Bueno, ja està.
0: No, res, si ha de ser, perquè acabes mulladet, acabes dinant a un lloc on no t'esperaves. Passen coses, sempre que plou passen coses.
2: Hi ha diades que també s'hi esperen per la puja, no sap greu.

0: coses aquest cap de setmana.
1: Bueno, tenim coses i hem de començar a preparar-ho dels DJs perquè ja tenim peticions de, per contractar-nos com a DJs. Eh? Sí. Als DMs de la Figuereta vam rebre... Ah, sí. Com a mínim, diu, si no feu de DJs en una festa, munteu una playlist a l'Spotify amb els vostres temazos.
2: Perfecte.
0: No digues més.
2: No digues més, ja mirarem com es fa això.
1: Però bueno, de moment hi ha altra gent que no ens farà ombra ni ens eclipsarà, però que ho intentaran.
2: Perquè a sobre, si és de nit i plou, ens és igual.
1: Correcte.
2: L'important és que la canalla no es mulli. Nosaltres ens podem mullar. Festes al cos del bou i festes uns metres més amunt a la plaça del Rei és la festa dels bessonets.
1: És que ens encanta aquest dia, perquè res, tu només has d'anar costa amunt o costa avall i veure què passa. És com una competició de festes i nosaltres estem preparades per analitzar-les totes.
2: Perfecte. Ja, si voleu saber què hi ha, no ho hem ni apuntat. Llavors,
1: pregunteu.
2: Neu-hi. No pregunteu. Neu-hi.
1: No importa, tampoc. És igual.
3: Si no t'agrada una, vas a l'altra i viceversa.
1: Correcte.
2: I una activitat molt divertida que m'ha semblat digna d'investigar és el bingo musical que fan a Vallmoll a 11:45 de la nit.
1: Oh? El bingo. Jo soc molt de bingo, eh?
2: Què és això d'ajuntar el joc i la festa? A mi em sona a festa encoberta, eh?
1: Ah, potser sí, eh? Sí.
2: Bueno... Deu ser molt divertit.
1: Bueno,
2: i a més a Vallmoll, que no hi deu haver gaire gent.
3: Oh,
1: és el típic plan per no castellers aquell que proposem sempre.
2: Perfecte. I objectius a llarg termini, avui que tenim aquí el Joel, la cursa de la colla torna el 13 de setembre, pot ser?
3: Correcte, 13 de setembre al matí, aquesta cursa que són 5 quilometrets, molt fàcil, molt planets, on l'objectiu no és anar ràpid, sinó passar-s'ho bé, i que la gent que comença a fer esport doncs tingui un lloc on corre 5 quilòmetres a peu coixi, fa falta, que no hi ha pressa.
2: I que si te la prepares allà no hi ets benvingut, eh?
1: No,
2: allà
3: no.
2: Has d'anar a fer la petxanga de les curses.
3: Xou i diversió. Si no hi ha xou i diversió, no comptes.
2: Que, bueno, per cert, Xiquets de Tarragona va guanyar la cursa del seguici a entitat amb més participants. Així que, ojo, aquesta gent.
1: Molt bé. Són molt de córrer, no? Tenien social run d'aquests, no?
3: Sí.
2: Tothom té social run.
1: Ah, vale.
3: Anava a dir, ara no hi ha colles castelleres, hi ha social runs.
1: Ah, vale, d'acord.
2: Hi ha molt de divorciat, també.
1: Bueno, sí.

0: No hi ha que fer d'aquest...
1: Ens fotrà fora o les colles o els que ens donen diners per fer aquestes coses. Però bueno, nosaltres ho seguirem intentant.
0: No res, doncs ens acomiadem. Fins la setmana que ve. Estarem pendents de Sant Magí, d'aquest agost, de la Dana, del que convingui.
1: Sempre.
0: Nosaltres allà hi serem. Ah, gràcies, Joel.
2: A vosaltres.
0: Ens veiem a la pròxima. Aina Mallol. Sí. Ens veiem dissabte, a la Festa dels Bessonets. Gràcies també a la Núria Cartanyal, Gabriel García, els controls tècnics. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Atenció al Festa Festa.
0: El programa dels diumenges a la una del migdia.
2: Festa Festa.
1: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
2: Festa Festa.
3: Amb Amadeu Carbó.
2: La vostra festa.

0: ràdio pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
3: Uau, déu-n'hi-do.
4: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
7: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electronica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: t'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: I parlant d'emocions.
4: 3.
5: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
6: RadioVilaSacra.cat.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
10: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: I parlant d'emocions.
1: 90.
2: De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: ser major d'edat, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada. Recordem que abans de complir els 75 anys, més del 70% de la població necessitarà rebre sang o productes derivats. Al web donarsang.gencat.cat hi ha tota la informació relacionada amb la donació de sang. Preguntes freqüents, usos de la sang, punts de donació fixos i mòbils i notícies relacionades amb la donació.

0: Radio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
1: Ens acompanyes?

0: t'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: mal el teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra. Disfruta.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos i a Melilla. El govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
5: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
4: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin. Però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: informació, música, entreteniment.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Flaviu Vilasacra.
1: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vilasacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí.
5: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671 227 051.

0: Vols algun tipus d'ajuda o de suport emocional en moments difícils? Busques un acompanyament personalitzat o una paraula d'inspiració per desenvolupar-te més plenament com a persona? O potser necessites simplement compartir el teu temps solidàriament amb altres? Consulta el nostre web de les emocions.
1: Entra a radiovilasacra.cat, sabràs més i sentiràs millor.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
5: M'interessa.

0: tot Girona parla de Mi Corte Ibérico.
1: Un tapeo de més de 50 vins amb bon pernil, ibèrics i tapes dissenyades per Xavi Aguado de Biombo. Una experiència tradicional que voldrà repetir.
0: Els dijous, bufet lliure i tapeo d'ibèrics.
1: De dilluns a dissabte, menú de migdia i ofertes per esmorzar.
0: Mi Corte Ibérico, Girona.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batllà.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

Macho Magic Lover. Macho Magic Lover.

on your standing.

0: setmana memorable?
1: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Aprofito per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, aprofito per parlar-te de viasona.cat, una enciclopèdia digital de música catalana mantinguda per Tiravol Produccions, que també sosté l'històric mitjà digital Racó Català i la Catosfera, el punt de trobada de la internet catalana. A més d'una revista digital sobre l'univers musical català i una agenda de concerts, hi trobaràs un poderós motor de cerca per trobar tota mena de dades amb els artistes i grups que han cantat en català, els discos editats i les cançons compostes en aquesta llengua des de l'any 1960 fins a l'actualitat. Actualment, indexa més de 96.000 cançons, 14.000 àlbums, 5.800 grups i artistes, 110.000 àudios i 62.000 vídeos musicals. A més, recentment, han afegit apartats dedicats als goigs, a les sèries de televisió i als himnes esportius. I han aparegut dos projectes germans dedicats a les cançons en occità i en euskera. A més de la mateixa Enderrock.cat, la revista especialitzada en la difusió del pop-rock realitzat en llengua catalana, t'animo a descobrir les llistes mensuals elaborades per l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, amb el top 30 de les cançons en català que han sonat més a les ràdios. Espero que aquesta nota t'hagi estat útil.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
9: A la carta... Els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava, i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
3: Max Mix.
4: Oh, uno.
5: No sé nada. Ens estan explicant cada collonada.
4: No sé nada.
6: Si vostè té coses,
7: Aquí huele malísimamente, pero muy mal.
8: Lo hizo, aunque ustedes o mucha gente no se lo crea.
9: Claro. Es el mundo al revés.

Popular, la cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Milar.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: En el 107 de la FM...

0: I parlant d'emocions.
1: 94.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com?

0: El govern de tothom. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Creix el nombre d'accidents amb animals salvatges atropellats, sobretot els que impliquen cabirols. A Lleida i al Pirineu suposen gairebé la meitat del total d'accidents de trànsit i els Mossos demanen prudència, sobretot a les carreteres de muntanya. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
2: A Lleida i al Pirineu els accidents amb animals suposen el 46% del total i cada cop n'hi ha més, sobretot amb cabirols i senglars implicats. Els punts més crítics són els llocs habituals de pas de fauna i els moments de més risc, els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments poden passar en qualsevol lloc i moment i per això cal extremar la precaució. Albert Cela és el cap de trànsit dels Mossos a l'Alt Pirineu i Aran.
3: Si circulem per aquestes carreteres del Pirineu on tenim moltes possibilitats que passin molts animals, doncs hem d'estar molt atents amb això, ser conscients de que se'ns pot creuar un animal en qualsevol moment, estar molt atents a la conducció, intentar reduir la velocitat per augmentar el temps de resposta i intentar conduir en la màxima llum possible, que vol dir que si no tenim cotxes de front, doncs llum de llarg abast.
2: Si se'ns creua un animal, el millor que podem fer és no intentar esquivar-lo per no provocar un accident pitjor.
3: Quan anem circulant per la carretera i sotadament hi ha un animal que se'ns atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
2: Els Mossos recomanen que l'assegurança del vehicle cobreixi els accidents amb animals. En cas d'atropellament, cal trucar al 112, fer fotografies de l'accident i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, l'assegurança no es farà càrrec de l'accident.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Seleccions musicals per emportar-se.

0: aquesta tarda aniré a prendre un cafè amb una formiga.
1: Quan sents coses com aquesta...
2: Ràdio Vila-sacra.

0: s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
1: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Dua Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina hi haurà Duo Som amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ a la Fan d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
4: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
5: Com? Uf. Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: más que nunca.
1: ¡Cómo mola!
2: I parlant d'emocions.
3: 98.
4: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar.

0: sacra de l'Alt Empordà al món.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa i... Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: salut, amics excursionistes, senderistes i viatgers. Què tal, com esteu? Comencem aquí al Sendes. Visitarem tres indrets en 25 minuts. Llocs als que s'arriba sovint per camins alternatius i secundaris, poc fressats, buscant aquella sensació de descoberta i fugint de les massificacions. Si us agrada aquesta filosofia, seguiu-nos. Els tres continguts del dia d'avui són aquests que presentem en el sumari. Un poble petit amb una història gran, Arillcastell, a l'Alta Ribagorça, se situa en una contornada recòndita, al gran rerepaís que hi ha a l'est del Pont de Suert. Farem un tomb a peu per arribar-hi amb en Josep Maria Rispa. Descobrirem el gran patrimoni natural, històric, geològic, paleontològic i industrial d'Arillcastell i de la resta de petits pobles que l'envolten i pels que també hi passarem. Seguim amb la tercera etapa de la ruta de los 3.000 Ibones i el Xavi Tió. Avui en l'etapa número 3, que surt del refugi de Migualú i que passa pel petit llac de Suient. Pirineu en estat pur, a la secció de senderisme. I seguim a Escòcia amb en Josep Grau. Tercer capítol. Després de l'illa d'Escai, voltarem per les Highlands. Anirem a Pitlochry, al llac Ness i Inverness, com a llocs més destacats, per acabar a la costa est i a l'emblemàtic Sant Andrews. Comencem, doncs. Què? Us animeu a venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. El turista habitual, quan sent parlar de l'Alta Ribagorça, automàticament l'associa a dos conceptes. Un, la Vall de Boí, patrimoni de la humanitat per les seves esglésies romàniques. L'altre, Aigüestortes, una de les entrades al Parc Nacional. Però més enllà d'aquests punts tan coneguts, que no deixen de ser culs de sac als que tothom hi va gustosament, reivindicarem altres indrets ribagorçans que han quedat en un segon pla. És el cas d'allò que en podríem dir el rerepaís de la seva petita capital, el Pont de Suert. Sortint del nucli urbà i avançant cap a l'est, salvem el desnivell per una carretera de corbes que ens portarà com a punt principal d'interès a l'històric poblet abandonat d'Arillcastell. Per arribar-hi, recorrerem també els pobles de Gotarta, Iguerri, Esperant i Malpàs. Accedir a aquesta vall penjada i aquesta col·lecció de petits nuclis és entrar en una altra dimensió. Un espai muntanyenc més pausat i més silent, el que s'hi arriba, com més ens agrada, caminant. Ens ho explica el guia local Josep Maria Rispa Pifarré.
1: És un paisatge de muntanya, no de alta muntanya, sinó de muntanya, humanitzat, perquè fixa't que parlem de molts pobles, que al seu moment l'única xarxa de comunicacions que tenien eren els camins a peu, que ara en alguns hi arriben carreteres asfaltades, però en alguns altres encara no, com és el cas d'Arillcastell, que s'hi ha d'arribar a peu i Esperant. I, per tant, és un territori actualment molt poc humanitzat, amb gran interès patrimonial i que, sobretot, posa en valor la necessitat de caminar. Per gaudir d'aquests paisatges hi hem d'arribar a peu.
0: La capital comarcal, el Pont de Suert, es vertebra al voltant de la Nacional 230 que va de Lleida a Pontaut, a l'extrem nord de la Vall d'Aran. Trencant a mà dreta pel carrer de Suix, trobarem una pista que se'n va cap a Gotarta. Serà el punt de partida de la nostra ruta a peu.
1: Gotarta és un poble petitet, situat a 1.100 metres d'altitud, amb una quarantena d'habitants tot l'any, amb molta canalla, i d'aquí comença ja exclusivament per anar-hi a peu un camí que ens portaria fins a un primer poble, que seria Aigüerri, poble rodejat de roques vermelloses, que potser d'aquí vindria el seu nom, no? El poble de les roques vermelles, per dir-ho així, i sobretot és un mirador natural fantàstic per descobrir tot el que és la comarqueta del Pont de Suert.
0: I després d'Aigüerri seguirem una històrica senda camí d'Arillcastell que passa abans per Esperant, un altre poble amb topònim d'origen èuscar. Cada cop anem més endins de la vall, cada cop ens allunyem més del cap i casal de la Ribagorça catalana, i això es nota. De la vitalitat de Gotarta hem passat a les dues cases comptades d'Esperant.
1: Esperant té una curiositat, i és que solament hi havia dos cases. Històricament no s'han trobat referències a més de dos cases. I en canvi té una de les esglésies o esglesioles romàniques més espectaculars que podem trobar al territori, la de Sant Sadurní, que recentment ha sigut restaurada gràcies a moviments de gent del territori que han treballat conjuntament amb les administracions per fer possible la seva restauració i conservació.
0: I per fi comencem a veure el punt central d'aquesta ruta pels pobles desconeguts de la comarqueta del Pont de Suert, Arill Castell, un poble abandonat des dels anys 70 del segle passat, però que va ser, en èpoques passades, un dels de més poder al territori. Es troba en un emplaçament espectacular.
1: Estem damunt del cap d'un tossal, amb unes vistes 360 graus espectaculars, amb el qual, des del punt de vista militar defensiu, des d'un punt de vista senzillament de control del territori, per veure on estàs treballant, és un poble estratègic molt difícil d'atacar, per qui fos, perquè ràpidament te podien descobrir. I quants habitants hi podien viure? Les darreres entrevistes que s'ha fet amb gent del territori, del poble de Castell, recorden 7 o 8 cases. Estem parlant de 40-50 persones vivint fins als anys 70 del segle XX.
0: En Josep Maria ens explica que, passejant pel petit nucli de cases enrunades, tenim els suficients indicis per pensar en l'antic castell que dona nom al poble. L'altra part del topònim, Arill, ens l'explica ell mateix.
1: Rep el nom dels senyors d'Arill, que foren una de les nissagues més històriques, més renombrades a la història antiga de Catalunya. I foren, a més, els mecenes del romànic de la Vall de Boí. Per tant, jo sempre, quan hi camino per aquest camí i per altres que hi ha a l'entorn, sempre penso que potser els senyors de Arill, en algun moment, quan estaven construint les esglésies de la Vall de Boí i que vivien aquí, a Arill Castell, doncs transitaven amunt i avall per aquí amb pintors, amb escultors, no?, per portar-los fins a on acabarien forjant aquest gran conjunt d'esglésies romàniques que foren declarades Patrimoni de la Humanitat a l'any 2000.
0: Una nissaga, els Arill, que s'extén des dels segles IX i X fins gairebé a l'actualitat, tot i que ara els descendents que mantenen el cognom viuen lluny d'aquest territori. Però no només la història és un element important a Arill Castell, també ho és la geologia. Encara que res ens ho faci pensar, estem trepitjant terreny volcànic, un seguit d'afloraments de roques volcàniques, materials sedimentaris i una caldera d'esfondrament que estudien cada any i in situ centenars d'estudiants.
1: Hi ha un primer volcanisme més explosiu que dona lloc a les famoses ignimbrites, que són unes roques sòlides, tirant a colors clars i molt compactes que impressionen. De fet, el topònim local d'aquesta zona, per exemple, on hi ha les ignimbrites, es diu Roques Blanques. Però hi ha una fase menys explosiva, que serien on és el poble d'Arill Castell, on hi ha laves d'andesita, i finalment hi ha aquesta part més sedimentària que va reomplint aquesta caldera que s'ha anat esfondrant i que predominen dos tipus de coloracions. No? Unes coloracions més negres, que seran els carbons que s'aprofitaran després a les mines de Malpàs, i, per una altra banda, unes roques més vermelloses, que seran on trobarem les trepitjades dels arcosaures.
0: En Josep Maria ens ha parlat de les mines de Malpàs, que és el següent poble de la ruta. Des d'Arill Castell a Malpàs s'hi arriba de dues maneres. Una, per una pista clàssica que unia els dos pobles fins als anys 70. Però n'hi ha una altra, més al nord, que passa per les mines de carbó. Entre els anys 30 i 60 del segle passat, en aquest punt, s'hi extreia aquest mineral. Un fet que va revolucionar completament la comarca. La va omplir de gent d'arreu i va provocar una reacció en cadena, a tomb de la veïna fàbrica de ciment de Xarall.
1: Lo que fan és l'explotació del carbó que servirà perquè la fàbrica de ciment de Xerallo pugui fabricar el formigó necessari per la construcció dels embassaments, de les preses i altres infraestructures. És com tota una cadena de aquí tenim el carbó, aquest carbó el portem a Xerallo, allí fabriquem el formigó i aquest formigó el portem per fer les preses centrals i canals. I aquesta producció de carbó que va durar fins a finals dels 60, l'empresa pionera va ser la MIPSA, la minera industrial pirinaica S.A. i després ja a finals dels 40, doncs l'ENER va absorbir, que l'ENER era l'encarregada de tirar endavant tota l'explotació hidroelèctrica de la conca de la Noguera Ribosa.
0: Explica en Josep Maria que fins i tot per comunicar la mina de carbó de Malpàs amb Xarallo es va arribar a construir un telefèric amb vagonetes que recorria una distància de 7 quilòmetres. No va tenir gaire èxit, els tensors no van funcionar prou bé i la crua climatologia de la zona va fer la resta. Història, natura, geologia, indústria, i encara ens queda un aspecte més a destacar d'aquesta recòndita vall. Té a veure amb els cocodrils. Sí, sí, cocodrils. I és que fa uns 250 milions d'anys aquestes terres van ser trepitjades per arcosaures.
1: Els arcosaures són anteriors a l'arribada dels dinosaures, estem parlant de fa uns 250 milions d'anys més o menys, i eren petits cocodrils de 50-60 centímetres, una mica més, una mica menys, que en un ambient humit, com era aquest, i en superfícies, evidentment, ocupades per l'aigua, anaven deixant les seves trepitjades marcades. Queden allí, després hi ha moviments que fan que el que era un fons es converteixi en un vessant, i ara te les trobes repartides amb tot un territori molt proper a Eric Castell.
0: Deixem el pas i girem cap a l'oest per anar tornant cap a Gotarta i al Pont de Suert. Completarem així una ruta que l'Ajuntament del Pont de Suert a poc a poc vol anar promocionant i que en uns gairebé 16 quilòmetres ens permetrà descobrir paratges tranquils de muntanya, història en els seus pobles i pedres, vulcanisme amagat, un passat industrial i la petja d'animals prehistòrics en una vall elevada i de grans vistes.

0: Cenas.
1: És temps per fer senderisme, és temps per rebre i saludar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Maria, adéu, vos guard.
1: Bé, doncs amb el Xavi anem a aquesta ruta que rep el nom Los 3.000 Ibones.
2: Ah, això mateix, reprenem la proposta de les dues darreres setmanes. És aquesta travessa circular entre Aragó i França, que es diu, com deies, la ruta de los 3.000 Ibones. I a l'etapa d'avui, la tercera, unirem els refugis de Miguelo amb el de la Rivet, en una etapa, podríem dir, de transició entre etapes dures. De fet, és l'etapa més curta de recorregut i de desnivell positiu, i que amb prou feines passa per Ibones, més enllà del petit llac de Suyén.
1: Doncs vinga, anem a descriure la ruta, que comença per aquest nom tan curiós, Miguelo.
2: Això mateix. Sortim del refugi de Miguelo, quasi als 2.300 metres d'altura, i hem de baixar als 1.300 metres de la ruta d'Aste. Traspassem la presa d'embassament i, després d'un tram pedregós pràcticament pla, ja veiem al davant la forta baixada que ens espera. No patiu, però, perquè el camí està molt ben traçat i, a més, curosament indicat perquè no es facin múltiples dreceres que erosionin la muntanya i lograr que només hi hagi un únic camí. I després d'innombrables llaçades, pràcticament totes seguides, deixem enrere la pedra i pel costat d'una fageda acabem d'arribar al fons de la vall, entre bosc de ribera, al costat del riu. Arribem en una carretereta asfaltada que agafem amunt, i entre arbres de grans dimensions arribem al pàrquing del final de la carretera, on hi ha una gran casa d'informació del Parc Nacional dels Pirineus. Traspassem un puntet sobre l'Egaf de Rens i ens posem en una batalla de primera divisió. És la batosa de Bebut, amb exemplars que s'alcen 30 metres ben bé per sobre nostre, en un tram esplèndid, humit i acompanyat de molsa per l'obaga. Aquí, per camí ample i suau, anem remuntant la vall, deixem enrere la batosa i anem entrant en una zona de pastura on és fàcil que en un racó o altre trobem algun ramat de bens. Passem vora la presa del llac de Suyén, bucòlic, tot embolcat de pastures, i a l'entrada d'aigües del llac deixem el camí principal i anem derivant cap a la dreta, planejant vora el riu. Veiem a l'altre cantó la cascada de Don Blas i anem fins a la cabana de Don Blas, que utilitzen els pastors de la zona, junt amb un altre refugi del costat que aprofita una gran roca. Aquí s'acaba el sender tranquil i planer i arrenca la pujada del dia. Tenim tres trams diferenciats. El primer, després de traspassar de nou el riu per una palanca, hem de superar el desnivell que el seu dia va crear la gelera principal per enfilar-nos a una vall lateral. Un cop superat aquest primer tram, tenim un segon tram planer que combina algun aiguamoll amb algun tram pedregós i algun tros herbat, tot creuant diverses vegades el petit torrent que anem remuntant. I al final de l'etapa, el tercer tram, no ens salvem de pujar una mica fort per acabar de vèncer els 450 metres de desnivell que hi ha entre la cabana de Don Blas i el refugi de la Rivet. El camí està força ben traçat i anem fent ziga-zagues, combinant herba i pedres i alguns esglaons construïts. Anem traspassant també el torrentet per petites passeres de troncs i acabem d'arribar al refugi. És un edifici relativament gran, ja antic, però molt acollidor, amb l'interior tot de fusta. I si l'etapa se'ns ha quedat curta, podem aprofitar la tarda per acostar-nos als propers llacs de Bad Crever, un centenar de metres més amunt del refugi, seguint la que és la ruta normal que utilitzen els francesos per assolir el Valaitús, aquell gegant dels Pirineus que hem vist, o que havíem vist a les dues primeres etapes, per la cara sud, i que des dels llacs de Bad Crever podem veure per la cara nord.
1: Doncs molt bé, que després de la descripció d'aquesta ruta és temps per fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 11,2 quilòmetres, no deixa de ser una passejada.
1: Desnivell, volem dir, en aquest cas?
2: 760 metres de desnivell positiu i 990 metres de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: Quant de temps hi invertirem, aproximadament?
2: Posem-hi 5-6 horetes, més que res per poder gaudir de la vetosa de Bebut i el bucòlic llac de Suïssa Orient.
1: De moment havíem tingut dues etapes bastant complicades, de 3,5 sobre 5, però el grau de dificultat aquí ens el fas baixar una mica.
2: Sí, aquesta no se'n va més d'un 2 sobre 5, bàsicament pel desnivell de baixada.
1: I on trobarem referències?
2: Doncs, com hem dit a les altres etapes anteriors, a internet trobareu el web oficial d'aquesta proposta, que és 3.000ibones.com. 3.000 amb números, tot junt, 3.000ibones.com.
1: Vinga, Xavi, fins la propera, fins la setmana que ve, que anem ja per la quarta etapa.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc el Josep Grau i avui us vinc a parlar, en aquest capítol i en els següents, del meu viatge a Escòcia.
1: Doncs avui sortim de l'encisadora illa de Skye i ens endinsem cap a Pitlochry. Abans, però, passarem per l'Ilian Donan. Pitlochry és una vila plena de cases victorianes. Continuarem el camí cap al llac Ness i les ruïnes del castell que el presideix, Lungwarth. Continuarem cap a Inverness, una petita ciutat de 60.000 habitants travessada pel gran canal de Caledònia i que és la capital, la gran capital de les Highlands. I acabarem a la costa est, amb un lloc que associem al golf i al bon cinema. Tercer capítol de 4, els quaderns del viatger, sobre Escòcia.
3: Un cop sortim de l'illa de Skye, nosaltres vam fer nit a Isle of Locals. No m'aturaria massa, és un poble per dormir, punt, no hi ha més. És com els qui vigilen el pont per creuar a la illa. Té l'alçada per sortejar els vaixells que puguin creuar per sota. És llarg i és alt. Té una pendent maca, hi havia gent que el feia amb bici i dius, bueno, la part que baixa molt bona, però hi ha una part de patiment que no sé si et val la pena. Aquell dia la parada era Inverness i de camí cap allà vam fer el castell de Ilian Donan. Nosaltres ens vam aturar en el pàrquing, vam fer la volta pel costat, no hi vam entrar-hi. Potser sí que és un dels castells que val la pena aturar-se per la bellesa del castell i perquè potser és els que està més ben conservats per dins, que s'hi han rodat pel·lícules allà. Nosaltres ens ho vam plantejar, doncs, d'estar al matí allà, però sí que és veritat que potser ens retrasava per arribar després i poder veure les altres coses que teníem planejades per aquell dia. Ens vam aturar a primera hora del matí, just abans que el pàrquing s'omplís de gent. Vam agafar-nos un cafè a la cafeteria i vam fer tota la volta pel petit llac que hi ha un pont, quatre fotos per allà, l'indret és maco, i vam tornar al cotxe i llavors ja hem seguit la ruta. Anant cap a Inverness, nosaltres ens vam aturar a Pitlochry. És un dels pobles potser més turístics que ens vam trobar. És un poblet molt petit, val la pena caminar-lo. Està ple de botiguetes, el carrer més cèntric, on passa la carretera. Està tot ple de botiguetes locals, totes les cases són de pedra, totes cap endins tenen el seu jardinet ben cuidat, amb les plantes. Realment és bonic de passejar-hi. És un poble simpàtic. És petitó, és per aturar-te i té un món, en alguna cafeteria, caminar, veure'l i dir, vinga, doncs ja podem seguir. Vam fer el llac Ness, volíem anar per Fort Augustus, però al final creiem que ens separàvem una miqueta de la ruta i llavors vam anar al Drumna Drohid. Hi ha unes runes d'una antiga fortalesa. Com a punt, entre cometes, més català, és que és l'únic pàrquing gratuït de la zona. Ens hi vam aturar només per observar-lo des de fora, el castell de Lungwarth, que té les vistes al llac Ness. És molt bonic. O sigui, val la pena aturar-se i pagar l'entrada per entrar a la fortalesa. Després de 3-4 dies veient llacs que semblen mars, realment em va decebre el fet de... És un llac que és gran, però és molt allargat. Els altres et dona la sensació com que estàs veient un mar, o estàs veient no com un golf i veus el que hi ha a l'altra banda. En el llac Ness, la sensació que et dona és com un canal. O sigui, és molt allargat, però no és molt ample. I potser t'imagines que serà com els llacs més espectaculars d'Escòcia, perquè és el més famós, però realment, potser per punts de vista, no? Per balcons, per poder-lo observar, em van agradar més, on vaig sentir com... Uau, que guapo, perquè amb les valls o les muntanyes... Amb el llac Ness no vaig tenir aquesta sensació d'espectacularitat, però és el llac Ness, llavors, i havies d'anar-hi. Al Drumna Drohid hi ha un restaurant, un centre d'interpretació del llac, també hi ha un petit port, doncs, que hi ha el creuer del llac, no?, que fa diverses parades, una d'elles és en aquí, i hi ha un restaurant. També com a punt, amb la ruta em va bé, puc parar aquí, hi ha la típica imatge del monstre del llac Ness, per fer-te la foto turística, per fer la turistada. I és un punt on vam veure també molts autocars com punt així d'interès turístic. El monstre, doncs, el vam buscar, però no va treure el cap. Inverness, la capital de les Highlands, jo crec que és dels punts, una ciutat que és prou visitable. No seria allò de dir, oh, hem de fer el checklist de punts d'interès turístic, allò molt rellevants, però sí que és veritat que un cop estàs en aquesta zona, no, de les Highlands, que val la pena, no? Com estem comentant aquí, que val la pena visitar, jo crec que val la pena passejar-la un dia. El mercat que tenen allà, que és així com antic, de ferro. Vas caminant pel carrer i dius, ui, aquí està el mercat, el castell, i sobretot passejar pel riu. Tenen al costat, de manera així artificial, doncs, les illes Nessie, que vas caminant pel costat del riu, a la llera del riu hi han fet un passeig. Recomano anar pel cantó esquerre, perquè és on hi ha les casetes i, no sé, és més agradable, per dir-ho d'alguna manera, i tens l'entrada a aquestes illes Nessie, que són punts de terra enmig del riu, que és un riu ample, per poder-hi passejar. És dels punts agradables de la ciutat. Has de caminar un quart d'hora, 20 minuts, per arribar-hi. I sobretot el centre. El centre d'Inverness és petitó, és així tot empedrat. També, òbviament, ara, malauradament, no, doncs totes les ciutats tenen les mateixes botigues en el centre. És una quadrícula ben petita, però que en un moment la tens feta, però que és agradable, és maco de veure. El punt més fotografiable de potser d'Inverness és el pont que creua el riu que dona cap al castell. O sigui, és com la imatge, no?, potser d'Inverness, perquè realment al final l'altre és una ciutat a l'ús, però aquell punt, no?, amb el castell li dona el toc més fotogènic. Seguint la nostra ruta, quan vam estar a Edimburg, l'endemà havíem d'anar a dormir a Stirling i parar pel camí, nosaltres el que vam decidir és anar a St Andrews. St Andrews és una ciutat universitària on s'hi ajunten dos mons. Per una, el món universitari, per la universitat així antiga que té, i per l'altra, el món del golf, on té el camp de golf més antic del món. És una ciutat costera, la pots fer aprofitant la tarda. Jo crec que és una de les ciutats que val també la pena de visitar, sobretot si t'agrada, doncs, això, el món de l'esport, pel simple fet i la curiositat de passejar per uns dels camps de golf més antics del món. I, de fet, un dels greens està al carrer, o sigui, està al costat del carrer, que tu vas passejant i pots veure un dels forats que té el camp. Fins i tot, per arribar-te a la platja, com a nota així més filmogràfica, que on es va rodar Carros de Foc, creues aquest camp de golf, o sigui, el creues pel mig, amb una nota que et diu, al tanto, que aquí s'hi juga i pot caure la pilota al cap. Hi ha una badia que s'hi pot entrar. Nosaltres, malauradament, ja vam arribar tard, sobretot tenir present que a partir de les 5 de la tarda moltes coses tanquen, per tant qualsevol visita que es vulgui fer ha de ser pel matí o abans de les 5, perquè és això, crec que l'última visita ja era com a les 5 i mitja, ja era l'última hora per entrar, crec que tancava a les 6 com a molt tard.

Punt i final al programa d'avui. Ha estat, com sempre, un plaer acompanyar-vos una setmana més en aquesta aventura que hem fet l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Fins la setmana vinent. Que tingueu una molt bona ruta.

0: pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: La nit. Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La xarxa de comunicació
1: després
0: local.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.

0: Bona nit.
1: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
2: Però on collons ens porten?
3: L'escape més currada de la història.
4: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
3: K-25. Més viu que mai.
0: Un viatge en el temps.

0: Tot el que sigui fals, contrarrestar-ho. I després formar i informar.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter, @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
9: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
10: Punt i final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
11: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
10: Notaràs la diferència.
12: Hola, Joan.
13: Hola, Sílvia.
12: Què fas aquest cap de setmana?
13: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
12: Ai, maleïts mosquits. Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
10: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
14: Max Mix.
15: Oh, uno.

Yeah.

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.

0: La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de l'IET i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà.
1: D'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco, amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs és clar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
1: La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, i és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals. I el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
3: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
6: Fem salut.
7: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
8: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.

0: a Vila-sacra tenim app. Entra a radiovilasacra.cat i descarrega-la. Sabràs més i sentiràs millor.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: Bona nit.
1: A vegades, recuperar-se costa molt.
2: Recupera't amb Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit amb vitamines, triptòfan i zinc et torna la vitalitat, l'ànim i les defenses en només 12 dies. I ara també Estenolit infantil. Estenolit, de Laboratori Zern.

0: compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Gent que és feliç fent feliços als altres.
1: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
2: Bé, no? Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
3: dofins,
2: lleons marins i el nou Adventure Splash.
3: Sis tobogans plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
4: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí intentant canviar el món.
0: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

0: Perdó per treballar tan anònimament. Aquí ens agrada el que fem, més que fer-nos veure per agradar.
1: Dies bojos.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Escolta'm, i com puguis em poses? D'en paret per un forat. Tinc ganes de rumba avui jo. Tinc ganes de llogar-me. Un petonet guapo.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs. Som aquí.
9: Ràdio Vila Sacra.
7: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
11: Gràcies.
13: Moltes gràcies. Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
14: Gràcies.
13: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, sencillamente.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: Internet. Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
1: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
0: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Situació dramàtica a bona part dels països de l'Europa occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del mes de maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals s'han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses carregades de productes agrícoles, químics o també acer, entre d'altres, no poden navegar per falta de cabal i això obliga les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions.
3: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
6: Què vols dir?
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Això sí.
6: És així i ja està.
8: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tan, tan,

No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Bona nit. A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
3: Busques inspiració?
4: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
5: Quan arribem, quan
6: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa la...

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si aneu a classe de música, de seguida entendreu aquest poema. I és que parla de partitures, claus de so, tempos que necessitem per fer una bonica cançó. L'escoltem?
4: Hola, sóc l'Aran

0: I Guillem Mateu. El poema que he escollit es diu Classe de Música i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la música. Classe de Música. Clau de fa, clau de sol, atenció a l'armadura. Estem en do major, sí senyor, mireu bé la partitura. Seguiu-la amb tota cura. Procureu respectar el tempo i no perdeu el compàs. Mantindreu aquest agut, cal precisió en el ritme i ull amb el fa sostingut. Canteu amb veu afinada, comenceu tots junts i alhora quan jo us doni l'entrada. Forte, quin garbuix, piano, més fluix, àudio, ben lent, alegro, més ràpid, content. Lola Casas.
1: Moltíssimes gràcies, Aran, per escollir aquest poema tan i tan musical. Fins al proper Baladits. Adeu!

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Bon dia, matiners. Aquest any hem tingut diverses visites dels inspectors Michelin. El WhatsApp treia fum enviant-nos missatges entre restaurants avisant del circuit que feia l'inspector. Tothom creu que aquest any l'Empordà lluirà noves estrelles. De fet, per nosaltres el reconeixement, però, i la satisfacció del client és el més important, com tothom, no? Però el que no negarem és la constància de feina i prestigi que et pot donar una estrella a nivell internacional, i és molt d'agrair pel negoci. Perquè moltes vegades ens oblidem que el restaurant i l'hotel és un negoci, forma part de la nostra manera de viure, i posem la nostra ànima i hores més que hores que traiem de la família i amics per poder il·lusionar i complir les expectatives amb què els nostres clients venen a casa. I el cor i l'ànima no hi surten als escandalls ni als assentaments comptables. El que no m'agradaria que donés llum a aquesta estrella és a l'esnobisme. Doncs jo sóc una persona de poble, i ho dic en majúscules perquè em sento orgullós de ser una persona de poble i encara més de l'Empordà. És el meu territori el que m'ha ofert la possibilitat de fer el que faig. Fins aviat.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: gravant això i encara no hem vist l'eclipsi de sol total. En qualsevol cas, pensar una mica més enllà. Fer que el temps s'aturi mentre mires com corre el riu, esperar sota una roca, esperar a que pari de ploure. Quan ens connectem amb la natura, les pantalles, el món digital, els conflictes, l'angoixa, passen a un segon terme. És una manera de reconciliar-nos amb el que hi ha fora i també amb el que tenim dins. Tot és casual i que un dia algú posés a la nostra vida la necessitat de veure i viure pels castells. El cas és que quan mires cap al cel, aquestes coses passen. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Amics i amigues, com esteu?
1: Pues molt bé, nerviosa, perquè això de l'eclipsi ho han fet tan gros. És com el 2000 i quan havia, saps allò, quan canviem
2: el canvi
1: del 99 al 2000, esperaran els ordinadors, la tecnologia i tot.
2: I em va donar el baixón quan van dir, no, el 27 n'hi ha un altre, i vaig dir, és igual.
0: El 27?
2: Sí,
1: el 2027, eh?
2: El 2027 tornen a l'eclipsi.
0: Total, total.
2: Al Marroc, sí.
0: Ah, home, no, vés al Marroc, oh, no. Bueno, qualsevol cas, estarem fent castellets i aquestes coses, perquè més enllà d'un eclipsi, nosaltres tenim un agost i una segona quinzena d'agost que calça't tu, eh? Calça't tu.
1: Cuidado.
0: Així que arrenquem.

0: els ulls de la gent.
1: Doncs han acabat les vacances sense castells i ara comencen aquells dies en què la gent s'agafa vacances per fer castells.
2: I per veure'n.
1: I per veure'n. Sí, perquè si estàs un dia sense ja és com...
3: Perds
1: la bitxa.
2: Totalment.
1: La ratxa del Duolingo és el nostre gust.
2: Sí, correcte.
1: I comencem per la Bisbal, a 15 d'agost, al carrer del Doctor Robert, des de fa uns anyets ja a la tarda, 6:45 de la tarda, castellers de Vilafranca, Colla Vella, Joves de Valls i Bous de la Bisbal, en directe a Castells en Xarxa, perquè Castells en Xarxa torna a obrir la paradeta a la Bisbal del Penedès.
2: Sí, ara ja comencem com aquell que diu sense freno. T'he de dir que crec que serà una diada de ressaca d'eclipsi, eh? Et vaig a dir. Perquè les colles...
1: Vols dir que serà tan gros, això de l'eclipsi?
2: És que no saben com assajar. És a dir, n'hi ha uns que assagen, uns altres que han decidit moure l'assaig a dijous i no assajar més. Uns altres que faran dos dies seguits d'assaig. Vaja, no és fàcil aquesta combinació, eh? Vull dir, aquest eclipsi ho ha trastocat tot, eh?
1: Bueno, però aquesta màgia de l'astrologia s'ha de traslladar als castells.
2: Vinga,
1: jo tinc un palpito.
2: Molt bé.
1: Per tant, castellers de Vilafranca, Joel.
3: A veure, jo crec que estan preparant ja molt la vista a Sant Fèlix. Per tant, aposto per un 9 de 8 per començar a mirar amb un piset més, igual que un 4 9 en folre de rodatge, i castell amb el Pilar. Volem si el 3 o el 4.
1: No n'hagués dit cap de les que he dit el Joel, eh?
2: I ja vaig veure que tu apostaves pel 5 de 9 en folre. Jo sí. També apostava més per un castell amb el Pilar. Aposto més pel 4 que pel 3, perquè crec que hi tenen un pell més de confiança. Hi ha un punt de calló a la Bisbal, cuidado, que sempre cau alguna cosa. Totes les colles jo crec que sempre tenen...
1: La loteria, no?
2: Sí, tenen aquell sistema de l'arma del rotllo... alerta, perquè és començament d'agost intens, no? I sobretot crec que s'ha d'evitar el risc aquest de la caiguda. Per tant, jo apostaria també molt en la línia de 9 de 8 i castell amb el Pilar.
1: I torre de 9? Per unes maniques?
2: Sí, la poden... És a dir, la sensació és que la podrien fer. Crec que aposto més per Pilar de 8 de final, perquè sí, és allò que el van rodant ja tot arreu, que per torre de 9.
1: Vale, doncs veurem. Joves de Valls, és com que tenen una diada en paral·lel, s'han fet aquest ambient propi, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Fan el seu raconet de la plaça i allà, ojo.
3: Allà sí. Sempre fan mal, vull dir...
2: Bueno, el Quico ho ha dit clar, és que si una cosa té el Quico és que és clar i català, saps? Allò, han de tornar-hi amb el 4? Ell això ho ha dit i ho ha repetit. No sé si arriben les altres estrenes que han de venir, que per mi són dos nets, 5 de 9 en folre. Crec que el camí és cap aquí. Crec que això encara està una mica menys madur i per tant encara necessitarà uns quants assajos. Clar, seria per mi un escenari molt bo per estrenar Pilar de 8, però també no sé si li queda algun assaig més. Clar, per tant, en la mesura del que arribi, si són gent i arrosseguen camises, jo no descartaria el 2 de 9 tampoc.
3: Sí, bàsicament això. I que les joves, al cap i a la fi, tenen sempre com una temporada amb els dies claus molt marcats. La Bisbal és un d'aquests dies claus, com el 4 net i el Solventes, i després ells tenen, a diferència de Vella i Vers, tenen Igualada, que potser els exigeix menys que Catllà i Arbós, per encarar Sant Fèlix. Per tant, jo crec que la idea seria recuperar el 4 net i treure's les cabòries, i després el següent ja anirà arribant.
1: Bueno, perquè així també t'assegures que Castell de sortida per Sant Fèlix.
3: Correcte, correcte. Seria una mica... I no cal que el facis a Igualada, que potser és massa prop per si hi hagués un contratemps. Sí.
1: Colla Vella, ressaca de vacances també, d'eclipsi, tenen aquesta parada post-filagost. Un 5 de 9 podria ser la carta de gama extra més segura?
2: Sí, jo crec que 5 de 9 segur. Clar, no sé si voldran competir, que això sempre és un joc que decideixen ells si volen fer o no. En el cas que vulguin competir, hauran de treure algun gama extra més. O si són gent al 7 de 9, el castell amb el Pilar, i el Pilar no el tenen per aquest hàndicap que dèiem, per tant hauran de jugar amb la resta de gama que els hi queda.
3: I què era això? És que acabem de començar el Tourmalet. Vull dir, la Bisbal potser és el dia on menys arriscar de tot el que els hi queda en el calendari, perquè tenen diades molt claus i que ull amb el que pot arribar passant els propers 15 dies.
1: O sigui, la Bisbal és la prudència de lo que és, bueno, a més, sí, un programa molt heavy, també.
3: És que és això, és a dir, la Bisbal és la prudència, però és una prudència que ja està molt al límit del tope.
1: Sí, sí, bueno.
3: Prudència entre
1: cometes. Prudència un 5 de 9.
3: Sí, sí, exacte.
1: Al meu cap no...
3: Exacte, exacte.
1: No entrem en això. I Bous de la Bisbal, que aquest any actuen, i ojo, els bous,
2: sí,
1: perquè estan allà, allà de...
2: Estan allà, de fet, jo crec que el gran al·licient és veure què passa amb la seva entrada al concurs de Torredembarra. Estan, són els que queden just per sota de Cambrils. Cambrils ha fet un castell amb l'agulla. Si ells el fan, com que tenen més castells, crec, de l'any passat, de 7, passarien per davant. Per
3: a tant, més, hi ha aquest frec, hi ha el joc en paral·lel, perquè Cambrils actua a la mateixa hora a l'Hospitalet i també busca els tres castells de 7 per intentar veure... Vull dir que serà quasi classificació en directe i minut a minut.
1: Doncs ho seguirem. És que tot és interessant aquest any.
2: Sí, sí, sí.
1: La veritat, no pots perdre res. Seguim amb més diades.

0: M'he comprat la campanya Sant Pere i Sant Pau.
1: Molt bé.
0: Al final, quan fas les coses ben fetes...
2: Correcte.
0: Pues jo, con ellos.
2: Tu obres el vano i vinga.
0: Cos del Bou, dissabte a la tarda, també. Una mica més tard que la Bisbal, amb Jove de Tarragona i Castellers de Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. La Jove...
2: Jo,
0: tranquil·litat.
2: Sí, tinc la sensació que és dia de bàsics de nou, que sobretot el rodatge està aquí, i llavors jo diria tripleta màgica, que és en 5 de 8, per buscar el castell que està més a prop de sortir del forn. Veurem si arriba per Sant Magí aquest 5 de 9 en folre, no? Que jo crec que és la seva aposta d'estrena més propera.
0: Tu creus que per l'agost podrien sacrificar 4 de 9 en folre per fer un 4 de 8 amb el Pilar?
1: El
0: cos del Bou.
1: Sí.
2: Sí, no ho descartaria.
1: Inclús
2: tot i que crec que és un castell que...
0: No, però el 3 estava pel 3 de 10, eh?
1: Sí, però...
2: Però penseu que el dia següent ells tenen actuació a la Canonja i crec que és més dia de fer-lo a la Canonja.
0: Vale.
2: En canvi, a casa, jo apostaria per dos castells d'anar.
0: Molt bé, t'ho compro. I Sant Pere i Sant Pau, que tenen aquestes tres cartes, no?, que han d'anar sortint. Sabem que totes estan allà, i és a veure on la col·loques, no?
1: A veure, jo crec que ja fa un temps que el cos del Bou els va bé per estrenar alguns castells, i han fet, algun any, inclús han fet la mateixa actuació que Sant Magí. Jo crec que algun estrenaran a cos del Bou i l'altre a Sant Magí.
2: Jo et diria que segur que estrenen.
0: Sí.
2: És a dir, seguríssim que hi ha o dos de vuit en folre o cinc de vuit,
0: depèn
2: de
0: sensacions.
2: I no descartaria els dos, coneixent-los fins i tot, si es senten còmodes, si els assajos estan bé. El que sí que crec és que serà el dia de tornar a veure, per poc que puguis, el 4 de 8 amb el Pilar i Pilar de 7. Perquè el Pilar de 7 sí que ja no el veurem per Sant Magí, això està confirmadíssim, i allà, en aquella plaça, em sembla una plaça bastant bona, o carrer, digues com vulguis, per poder fer el Pilar.
0: I 4 de... Vale, perquè ja no tornarem a tenir programa fins post-Sant Magí, llavors, Sant Pere i Sant Pau, 4 de 8 amb el Pilar de Sant Magí o no?
2: Sí, jo sí. Crec que sí. Que es buscaran la fórmula per poder-lo fer, però la meva sensació és que buscaran. És a dir, jo crec que el cos del Bou faran la millor actuació de la seva història i després a Sant Magí la tornaran a superar.
1: Clar, potser és dia més estrenar a cos del Bou, acabar de fer la prova del 4 amb el Pilar per veure com l'encares a Sant Magí i ficar 15 o 2 per veure realment com et va, i si cal fer dues proves per ficar-lo bé...
2: És el dia de l'assaig allà.
0: Sí, després de l'actuació hi ha una cosa més.
1: I el 5 i el 2 ja se'ls coneixen a la plaça de les Cols, en canvi el 4 amb el Pilar no. Anem-lo a ficar allà dintre i veure com es veu realment i quines referències necessitem.
0: Molt bé, anem a passar per uns altres titulars perquè no són menors. Castelldefels, Festa Major, dissabte a les 6 de la tarda, si no ens equivoquem. Xicots, que tornen de vacances.
2: Sí, una mica aquesta ressaca. No sé si arribaran amb un castell de 8, perquè ja et dic que acaben de tornar de vacances. També sonava molt el 2 de 7, a veure si aquesta torre de 7 ja comença a estar més a punt, i si no, ja serà per festa major.
0: I Castelldefels, tu
1: Sí, que estan treballant molt i molt bé, estan creuant els castells de 7 nets amb molta solvència i buscaran la primera clàssica, que això es diu així, però és que estem parlant del 5è 4 de 8 de la seva història i el primer 3 de 8 de la seva història,
2: sí,
1: és a dir, paraules molt majors. Vull dir que... Molt a dir.
0: Ferran, també, et serveix per parlar dels Xiquets de Tarragona, que també els hem de veure per Sant Magí, amb aquesta incògnita de si aniran per la tripleta màgica o us deixen alguna cosa per estrenar.
2: Jo crec que la idea és buscar-la, és a dir, crec que ells assajaran per poder fer tripleta màgica, 3 de 9 i 5 de 8. Veig difícil que Ferran sigui un dia d'estrenes, veig més que es repetir de 7.
0: Anar a provar coses.
2: Exacte, i fins i tot fer pues, això, el 3, sobretot de cara al 3 de 9 amb folre, i no sé fins i tot si alguna prova de 5 més petita per posar dalt. Per tant, em sembla més un dia d'això. Jo llegeixo intenció de tripleta, si no, suposo que canviarien un dels dos pel 7.
0: Estaran amb Altafulla i Gràcia, Festa Major també, amb Xiquets de Reus, Joel, que torneu
1: de
0: vacances.
1: Sí, ara tornem de vacances amb la idea d'anar-hi a fer una clàssica, i els que sí que estan una mica com Sant Pere i Sant Pau són Gràcia, que tenen un gran ventall de castells i han de saber quines tres cartes aposten per la seva diada, tenen el 7 que els va quedar encarregat fa unes setmanes, el 4 amb el Pilar que també l'han encarregat dues vegades, tenen el 2, estan treballant el 5, estan treballant el 4 a 9, a veure, Gràcia, també amb què ens pot sorprendre aquest diumenge.
0: Doncs vinga, la Canonja, Roda de Barà, tot de castells i tot de safreig, també.

0: veure, perquè ho dèiem al principi d'aquest programa, que arriba aquesta temporada, que veus castells dia sí, dia també. I el tema de buscar companyia, a vegades, queda en segon pla.
1: Correcte.
0: Però, amics i amigues...
1: És que...
0: Hi ha gent molt creativa.
1: Hi ha gent molt creativa. Hi ha una figura que a nosaltres ens apassiona i ens encanta, perquè aquest estiu, sobretot, hi ha aquell amic que en sec ve i et diu: escolta, tranquil·la, que la meva parella, la Laia, té un amic que t'encantarà. I tu, pues, agafes l'arc, les fletxes,
0: i la mitologia va crear Cupido.
1: Exacte. I et sents Cupido.

0: És que si no posem la música que toca, no estem en el mood.
1: Correcte, és que hem d'agafar el ritme nosaltres.
0: Per coses caribenyes cal música caribenya.
1: Correcte.
0: Llavors, si vosaltres voleu agafar aquest rol de cupido perquè us sentiu còmodes en la vostra situació i voleu ajudar els altres, hi ha unes coses que heu de tenir en compte.
1: És a dir, no tot s'hi val i us hem preparat una sèrie de tips, consells, perquè no fiqueu la pota de manera garrafal. Comencem. Error número 1. No tots els solters s'agraden entre si, val? Feu un petit qüestionari. Mira, si tenen gustos compartits, com a mínim algun, val? No, no tireu així a lo loco. Mira, la meva amiga Antònia. No, un moment, saps? Perquè si no es pot ser massa...
0: Pot ser violent.
1: Sí, pot ser violent, vull dir. Violent.
0: La porta d'entrada s'ha de cuidar.
1: Mireu de presentar... No mireu de presentar aquestes dues persones que vosaltres teniu la sensació que poden d'això davant de 15 persones, val? És a dir, primer, no és un espectacle. Segon,
0: a vegades aquelles, ho pot ser,
1: ho pot ser. Però entre aquelles 15 persones, el més possible és que hi hagi un ex, dos amants i la millor amiga del seu nòvio. Saps què vull dir? Vull dir que... Vigilem també davant de qui presentem, perquè tu et penses que estàs creant allí la parella perfecta i en realitat estàs creant la Segona Guerra Mundial.
0: I es pot crear una situació una mica de sisè de primària que no és el que buscaríem exactament.
1: Que no us mati tampoc la il·lusió de posar el vostre millor amic al sopar de Nadal. Perquè així, què passa? L'ajunteu amb la vostra cosina i... Això pot acabar molt malament, perquè si la cosa no qualla, el que t'acabarà passant és que acabaràs aguantant els plors de la cosina i els de l'amic. Per tant...
0: Sortiràs perdent tu, clarament.
1: Ull amb això, Mireu una mica la compatibilitat horària, també. És a dir, no feu parelles així a lo loco, saps? És a dir, mireu que puguin anar quedant de tant en tant, que els calendaris puguin ser compatibles, actuacions que es puguin trobar algun dia a plaça... Els quilòmetres de distància que hi ha entre ells, també, els peatges de separació, perquè a veure si vosaltres us penseu que esteu aquí fent que l'amor flueixi, en realitat esteu fent que aquesta parella hagi de demanar un crèdit per sobreviure. Saps? Per tant,
0: fem-ho bonic però viable econòmicament, si pot ser, també.
1: Assegureu-vos també que el candidat o candidata a aliar-se amb el vostre amic està lliure. Això és molt important.
0: Sí, perquè si no hi ha una congestió emocional que sembla la P7, saps?
1: Exacte.
0: No li compliquis les coses. És amic teu. Hem quedat que era amic teu.
1: Exacte. En el moment de més debilitat, potser no és el moment de conèixer algú, saps? Dóna-li una mica de marge. Llavors, important això. Obrir el rang d'acció. No em sigueu heterobàsics. Val? No penseu que a la vostra amiga només li agraden armaris empotrats, o empotradors, digue-li com vulgui. O que el vostre amic és de morenes. Ens pot agradar a tothom.
0: Potser una ruptura és el moment de fer un canvi.
1: Per això, obriu la ment. Jo li dic sobretot al Cupido que s'ha de fer càrrec d'això, que el rang sigui ample. Llavors, no us quedeu fent de farola. Quan veieu que la cosa comença a quallar, fot el camp.
0: Si has estat tan avispat de crear el maig, també has de ser avispat per
1: Correcte.
0: Saber quan has de marxar.
1: No et creguis Carlos Sobera i comencis a fer preguntes sobre els interessos comuns, val? Deixa'ls que sols flueixin. I si la cosa acaba quallant una mica, abans de posar-te les medalles, cosa important, espera't unes setmanes de marge, val? Perquè a veure si t'estaràs penjant la medalla i et trobaràs a l'amiga liant-se al costat amb un altre, llavors.
0: Amb un altre amic teu, per què?
1: Per exemple.
0: Perquè un dia explicarem la teoria del món casteller on tothom està relacionat amb tothom.
1: Exacte. La setmana que ve crec que és el dia.
0: No esteu preparats encara per sentir-la.
1: Total, que si heu passat tot això, heu de pensar quina és la manera de provocar aquesta acció.
0: Clar. Pot ser un sopar post-diada.
1: Exacte.
0: De sorpresa. Oi, mira, no queda més lloc lliure que al seu costat.
1: Els encarregueu que vagin a la barra a buscar quatre cerveses.
0: Un volei platja.
1: Sí. Ai, castellets,
0: anem a jugar a volei. Serem uns quants. I de sobte, tres.
1: I jo, que sóc una clàssica, sempre aposto pel clàssic ball del fanalet.
0: Oh, m'encanta.
1: Canvi de parella.
2: Compte, el ball del fanalet.
0: Per Sant Fèlix, fantàstic.
1: Pues ja està. Ja ho tenim.
0: Bueno, i parlant de cites, l'Aina fa molt de temps que té un somni al cap.
1: Sí.

0: Ja ho sabeu. Nosaltres no som Dulceida. Tampoc tenim intenció
1: ni pretensions
0: de... ni pretensions de ser-ho. Però ens agrada molt aquesta idea de pensar que som Cupido. Nosaltres seguim tots aquests tips sempre. Vaja, i més
1: parelles
0: enllà...
1: creades per la Figareta, zero.
0: Bueno, bueno, ho hauríem d'analitzar.
2: Això tinc els meus dubtes i hauríem d'analitzar-ho molt.
1: Ai, voleu que fem una investigació?
0: Estaria bé. Jo no ho descartaria. Parelles trencades per la Figareta, això serà un altre cas.
1: Això no ho investigarem.
2: Aquest número no el farem.
1: Jo no ho vull saber.
2: No ho farem.
1: No ho vull saber. Jo no em vull fer responsable.
0: Però escolteu, si la Figareta pogués fer la gran cita, què?
2: Home, em molaria molt tenir el pressupost per ficar totes les dades del món casteller i que la IA ens digui... Això hauria de quedar així.
1: Anem a la coordinadora? Tenim una idea.
2: Estrelladam, tinc una idea?
0: A veure, sabia que totes aquestes preocupacions les tindríeu, però ho tinc bastant embastat, val?
1: Ho sabíem.
0: Vaig allà, eh? Dia.
1: Dia. El dia D.
0: 30 d'agost.
2: Es pagava 1,05.
1: Perquè sí. El mètode.
0: Formulari bàsic amb un qüestionari.
1: Un Google Forms.
0: Total.
1: Com quan anaves d'excursió.
0: Correcte.
2: Perfecte.
0: La IA, que direu, això és lo important, lo que costa pasta i d'això.
2: No, no.
1: Ai, Namallol.
0: Tenim A i Namallol. Que farà la seva màgia i farà tots els màgics pertinents.
2: A més serà millor, perquè si no t'agrada el teu maig, li pots anar a recriminar directament. Ai, no, ho has fet malament.
1: Full de reclamacions.
0: Correcte, sóc el punt lila, però multicolor. Perquè això com funcionarà? És a dir, tu ompliràs un formulari i rebràs un color.
1: D'acord.
0: Un color amb... podríem dir les teves preferències bàsiques sobre el que tu hauràs omplert. Llavors, què passarà? El dia de Sant Fèlix hi haurà diversos colors, per tant, tu hauràs simplement buscar el color igual que el teu. Això què vol dir? Que un altre d'un altre color no pot ser, no, ja ho vau veure a la gran cita, que pot ser el que vulguis i com vulguis, però que hi ha més possibilitats de que tot qualli.
1: Vale, cal estar solter per jugar amb aquest joc?
0: M'agrada que em facis aquesta pregunta. No hi ha cap tipus de requisit. Simplement omple el formulari i la màgia es fa sola. Bueno,
1: tampoc
0: la faré jo, però hi ha...
1: hi ha cap tipus d'assegurança civil ni responsabilitat.
2: No, res.
1: Si us foteu una hòstia com un piano, la Figareta...
0: Res. Ara, si qualla, ho explicarem pels segles dels segles.
1: I abans de tancar això, ha passat una cosa, que és que la gent fa vacances.
0: Oh.
1: I a nosaltres no hi ha res que ens agradi més que veure què fa la gent per vacances.
0: Que la paleta que ens dibuixem amb les vacances de la gent.
1: Correcte. Llavors hem tingut típiques parelles a la platja. A mi això m'agrada, perquè és com un punt de control. Van a la platja, estan bé?
0: Perfecte.
1: Seguim.
0: Tot ok.
1: Quedada amb amics per Firagós, penses, hòstia, aquest segueix solter.
0: I licorera, saps? El plan és...
2: És el plan ABC.
0: Sí. Està ben molt de muntanya, eh? Hi ha molta gent que està buscant la fresqueta.
2: Sí.
0: Molt de cim, amb la creueta, però no se sap qui...
2: Però ho ha de fer aquella foto, eh?
1: Però nosaltres tenim un joc molt guai, que és el Memory. Nosaltres agafem creueta, creueta.
0: Vinga.
1: El pròxim rotllo de l'hivern. Així som. Sobredades i de ciclisme.
0: Això està passant, també.
2: La gent s'està... Està al tanto, eh?
1: Va al pneumàtic, bueno.
0: Sí, sí, sí. S'està això consumint. I us he de dir que el moreno ciclista no llueix.
2: Res. Mm. Horrible.
0: Amb pilotes, allò, un 4.
2: Bueno, t'indico on has d'anar, bàsicament. Bueno.
0: Ja està. I el tour per les colles d'aficionats, això també és un clàssic, sí. Eh?
1: Aina, tu actues, no?
0: Sí, tu,
2: digui. Com passes els nervis?
0: Bueno, estic bastant nerviosa, eh?
2: Una mica de...
1: Home, hi ha expectació.
2: Sí.
1: T'ho hem de dir. Vale. Hi ha gent que espera aquest dia.
2: Sí, la xarxa més ho cobreix en directe.
0: Déu no ho vulgui.

0: tornem a tenir aquí l'estimat Joel Brugués, que ja, és que descaradament ni us el presentem, perquè
1: és casa,
0: és la Figuereta. Com estàs, Joel?
2: Pues molt bé, una setmana més aquí, ara ja encarant lo divertit de l'any.
0: Fas vacances? Feu vacances, eh? És que són tan hippies els xiquets d'arreu.
2: Correcte, nosaltres fem vacacions.
0: Són una mica minyons, de tant
2: sí,
0: en tant.
2: Sí. Sí, sempre han dit que som els minyons del sud. Però sabeu què passa a l'agost? Que arriba el mes de Sant Magí, de Sant Bartomeu, de Sant Ramon, de Sant Roc, i podríem repassar pràcticament mig santoral català. I què vol dir això? Que aquests sants tots tenen la seva revetlla. Així que avui us porto el manual de com sobreviure a una revetlla. El primer punt que hem de tenir en compte per sobreviure és que hem de vestir adequadament. Sense dubte, un dels elements més importants és com anem vestits. Anem de revetlla, no anem de casori. Per tant, roba còmoda, no cal anar arreglats, perquè segurament acabarem suats i suades, amb mil i una trepitjades i amb algun líquid de procedència desconeguda per sobre. Per tant, res de
1: camisa... Enganxos, també? No?
0: Sí, aquella cosa que queda sobre la sabata, ojo,
1: Les sabates són importants.
0: Allà va començar el Covid.
1: Les crocs per fer castells, vale, per sortir de festa, ui, fa pastet, allò,
0: Si no, acabes com el del vestir.
1: Sí, sí.
2: Per tant, per sortir, res de camisa d'actuació, res de faixa i, sobretot, res de roba mona. Per si la roba és prou maca perquè et faci pena atacar-la, no és roba de revetlla.
0: Com a rotllo calçotada.
2: Exacte, com a molt es permet la samarreta de la colla, sempre i quan hagis actuat.
0: Si no és de flipat.
2: Exacte. I és el dia perfecte per lluir aquella camisa que tens un pèl cotron a l'armari, que no saps mai quan posar-te i que si no torna a casa, doncs no passa res.
0: Jo n'he vist amb la carta dels gelats Frigo, eh?
1: Oh,
0: és xulíssima aquella camisa.
1: L'hem d'aconseguir.
2: Punt número 2. L'aigua és el teu millor amic. I aquesta norma és molt senzilla. Davant de qualsevol dubte, glop d'aigua. Que tu tens set? Aigua. Que tens calor? Aigua. Que comences a notar que vas una mica tinky-winky? Aigua. Que no saps què estàs fent? Aigua. No saps amb qui estàs parlant? Dos gots d'aigua. Sempre. Ara mateix potser dieu, estàs boig, però l'endemà al matí m'ho agraireu. Perquè l'aigua és com una pinya. Durant la nit no li fas gaire cas, però quan et falta, la trobes a faltar, cosa mala.
0: A mi aquest punt següent m'agrada molt, eh? Desenvolupa-ho fora, això. Perquè...
2: Això és un punt que he estat treballant durant les meves vacances. He estat fent un anàlisi, m'he mogut pel país buscant-ho, i és la regla dels 10 metres.
1: Vinga.
2: 10 metres,
1: 10
2: és, la...
1: metres és bastant, eh?
2: És la distància necessària a la qual es separa de qualsevol punt crític. Doncs què pot ser un punt crític? Qualsevol cosa que et pugui espatllar la nit. Per exemple, tu veus la barbacoa aquella que estan fent, xistorres. 10 metres, allò fa calor. Fora. Una torxa d'aquestes que... 10 metres. Un tio ballant sense samarreta. 10 metres.
1: La que... teva ex.
2: 10 metres. Un grup de persones que està a punt de fer un pilar de 4. 10 metres. Davant de qualsevol dubte, 10 metres. Però la part més important de la norma. Mai t'has d'allunyar més de 10 metres d'un safareig.
1: Ara.
0: Ai.
2: És... La distància és la mateixa, però en positiu o en negatiu. Però sempre tot, qualsevol 10 metres. Punt 4. I per què és el punt 4? Perquè és les 4, l'hora crítica.
1: Oh.
2: Entre les 3 i les 4 has de prendre la decisió que et canvia la vida. Arriba un moment clau de la nit, què és aquí, això? 3-4. En aquest moment has de prendre la decisió de si vols jugar, i si jugues és fins al final, i entres a la nova dimensió de la festa, on acabaràs probablement menjant-te un kebab fred a 4:45 del matí, preguntant-te què hi fas allà, o anar-te'n a casa, que també pot ser una victòria.
0: Oh. Ja. Però és que, a més, si et quedes fins a les 4, ja... Tu ja no decideixes.
2: No.
0: O sigui, és el teu grup d'amics que et porta com un gregari.
2: Exacte. Per... I si algú diu, no, a les 4 i mitja vaig marxar. És mentida.
0: És mentida.
2: No hi ha ningú que marxi.
0: A les 4 i mitja te'n vas anar a fer el guarro.
2: Exacte. Vull dir, si tu et quedes més de les 4, ja tornes a casa a 6. I parlant de tornar a casa, el punt 5. Tard o d'hora arriba el moment. S'ha de tornar al quilòmetre 0 i hem d'arribar a casa. I durant tota la nit hem de tenir perfectament localitzat els 4 elements fonamentals. Claus, cartera, mòbil i dignitat. Si trobeu la dignitat, m'aviseu.
0: L'Aina i jo, de fet, dominem la dignitat.
1: Correcte. Nosaltres som molt de perdre-ho, eh?
2: L'has de triar. D'aquests n'has de triar un. No els pots dominar tots.
0: Són com els 4 elements.
1: Mi,
0: quin ets?
1: Jo la dignitat. Jo preferiria molt, molts dies tenir les claus a la mà i la dignitat perduda. Què us ho dic?
0: Però això no es tria, Aina.
2: No,
0: però els 4 elements...
2: Neixes amb aquest.
0: T'esportes.
1: Per res.
2: I finalment a casa es pot arribar sol, acompanyat, abans de dormir, després de dormir, de peu, a 4 potes, però s'hi ha d'arribar. I quan arribem hem de recuperar el punt número 2, glop d'aigua. I un cop et poses al llit, no et facis preguntes, no analitzis la nit, no intentis recordar, no miris fotos, no envies missatges i, sobretot, no preguntis per què. dorm, descansa i demà ja veuràs què ha passat. Perquè recorda una cosa molt important. És agost. Això vol dir que quan et despertis ja tindràs tres missatges. Un, recriminar-te alguna cosa que has fet. Un, preguntant-te on vas acabar. I el tercer que et diu, avui tornem a sortir, que hi ha festa a no sé on.
0: I afegeixo un quart si ets membre de la tècnica, que és, tinc mal de panxa, vés buscant algú que m'ocupi el lloc.
2: Tal qual. Aquest seria el resum de l'agost.
0: Ara d'aquí tenim un...
1: No!
0: Una caixa així de...
1: No, sabeu què passa? Us vaig a dir, no se n'ha parlat prou, ja sabeu que és allò que diem d'un tema, no se n'ha parlat, no se n'ha parlat prou, perquè això és notícia d'avui, però del 16 al 19 d'agost ve una dana.
2: Ha quedat un pèl eclipsat el tema, potser.
1: Ja. I ara què fotem? Tota la nostra energia centrada en l'eclipsi, però venen dies grossos de castells. I què?
2: Però això és recurrent, no? Com cada agost hi ha una diada que va marcada per si plourà o no plourà.
0: És com el gama extra que... que sí.
1: A mi
0: que
1: em cau per estadística. Esperem mitja hora més.
2: Això no
1: esperem mitja hora més. A veure, com pot ser que en ple segle... que estem ja, quin segle estem?
0: 21,
1: encara no és en principi, 22, ja em sembla.
0: Anem tan ràpid i tan evolucionats.
1: Pensava que després de l'eclipsi ja canviava.
2: Canviava.
0: Això t'està fent llarg.
2: Molt. És que un segle dura, trobo que dura un segle.
1: Bueno, la qüestió que això no podem saber exactament si a les 12 plourà. Amb la de tecnologia que hi ha.
2: I aquells de la Fórmula 1 que van al minut, que saben, no, aquí en aquest minut plourà i nosaltres no sabem si durarà mitja hora més o bé.
0: El temps és com els castells. Si sabessis del cert què passa, no tindria gràcia.
2: Totalment.
0: Saps?
1: Vols dir que hi ha un punt de deixadesa humana en lo dels castells, bueno, i no voler saber si el temps...
2: No es vol investigar més amb el temps. És com, està guai que els homes i els del temps facin prediccions. Si tu imagines que diguessin sempre la veritat.
1: No. És que tothom es torna Francesc Mauri, eh? També t'ho dic, aquell dia.
2: És boníssim. I tothom té una aplicació...
1: Ara a les 3 això passarà.
0: L'aplicació boníssima. I hi ha gent amb el del mòbil que dius, ai, fill meu, però si això és com si ho haguéssim fet amb el Paint. Saps?
1: Sí.
0: Tu t'estàs fiant d'això?
1: Bueno, ja està.
0: No, res, si ha de ser, perquè acabes mulladet, acabes dinant a un lloc on no t'esperaves. Passen coses, sempre que plou passen coses.
2: Hi ha diades que també s'hi esperen per la puja, no sap greu.

0: coses aquest cap de setmana.
1: Bueno, tenim coses i hem de començar a preparar-ho dels DJs perquè ja tenim peticions de, per contractar-nos com a DJs. Eh? Sí. Als DMs de la Figuereta vam rebre... Com a mínim diu, si no feu de DJs en una festa, munteu una playlist de l'Spotify amb els vostres temates.
0: Perfecte. No digues més, no digues més, ja mirarem com es fa això.
1: Però bueno, de moment hi ha altra gent que no ens farà ombra ni ens eclipsarà, però que ho intentaran.
0: Perquè a sobre, si és de nit i plou, ens és igual.
1: Correcte.
0: L'important és que la canalla no es mulli. Nosaltres ens podem mullar. Festes al cos del bou i festes uns metres més amunt a la plaça del Rei és la festa dels bessonets.
1: És que ens encanta aquest dia, perquè res, tu només has d'anar costa amunt o costa avall i veure què passa. És com una competició de festes i nosaltres estem preparades per analitzar-les totes.
0: Perfecte. Ja, si voleu saber què hi ha, no ho hem ni apuntat. Llavors,
1: pregunteu.
0: Neu-hi. No pregunteu. Neu-hi.
1: No importa. Tampoc. És igual.
2: Si no t'agrada una, vas a l'altra i viceversa.
1: Correcte.
0: I una activitat molt divertida que m'ha semblat digna d'investigar és el bingo musical que fan a Vallmoll a 11:45 de la nit.
1: Oh? El bingo. Jo soc molt de bingo, eh?
0: Què és això de juntar el joc i la festa? A mi em sona a festa encoberta, eh?
1: Ah, potser sí, eh?
0: Bueno... Deu ser molt divertit.
1: Bueno,
0: i a més a Vallmoll, que no hi deu haver gaire gent.
2: Oh,
1: és el típic plan per no castellers, aquell que proposem sempre.
0: Perfecte. I objectius a llarg termini, avui que tenim aquí el Joel, la cursa de la colla torna el 13 de setembre, pot ser?
2: Correcte, 13 de setembre al matí, aquesta cursa que són 5 quilometrets, molt fàcil, molt planets, on l'objectiu no és anar ràpid, sinó passar-s'ho bé, i que la gent que comença a fer esport doncs tingui un lloc on córrer 5 quilòmetres a peu coix si fa falta, que no hi ha pressa.
0: I que si te la prepares allà no hi ets benvingut.
1: No,
0: allà
1: no.
0: Has d'anar a fer la patxanga de les curses.
2: Xou i diversió. Si no hi ha xou i diversió, no comptes.
0: Vale. Que, bueno, per cert, Xiquets de Tarragona va guanyar la cursa del seguici a entitat amb més participants. Així que, ojo, aquesta gent.
1: Molt bé. Són molt de córrer, no? Tenien social run d'aquests, no? Sí. Club?
0: Tothom té social run.
1: Ah, vale.
2: Anava a dir, ara no hi ha colles castelleres, hi ha social runs.
1: Ah, vale, d'acord.
0: Hi ha molt de divorciat, també.
1: Bueno, sí.

0: ya que sembla que
1: plou. Ens fotrà fora o les colles o els que ens donen diners per fer aquestes coses. Però bueno, nosaltres ho seguirem intentant.
0: No res, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve. Estarem pendents de Sant Magí, d'aquest agost, de la Dana, del que convingui.
1: Sempre.
0: Nosaltres allà hi serem. Gràcies, Joel.
2: A vosaltres.
0: Ens veiem a la pròxima. Aina Mallol. Sí. Ens veiem dissabte, a la Festa dels Bessonets. Gràcies també a la Núria Cartanyal, Gabriel García, els controls tècnics. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Bona nit.
10: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
11: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniguies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etcètera.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que... i amb raó.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, és meva.
4: Meva.
5: No, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
8: Uau, deixa!

0: Parlem de cultura.
1: La clau de volta.
2: Es poden dissenyar proteïnes específiques per lluitar contra el càncer i altres malalties?
3: Ens respon Marc Expósit, investigador becat de la Fundació La Caixa, al laboratori del Premi Nobel de Química David Baker a la Universitat de Washington.
4: Sí, i de fet el meu projecte doctoral consisteix precisament en això, en crear citoquines noves. Les citoquines són proteïnes que actuen coordinant l'acció del sistema immune, enviant missatges entre elles per aconseguir coses com ara defensar-nos de virus. El que estic fent és dissenyar citoquines noves que no existeixen a la natura, que són semblants que les naturals però envien uns missatges diferents. I un d'aquests missatges que estem intentant enviar és per tal que les cèl·lules del sistema immune ataquin cèl·lules cancerígenes de forma més específica i aconseguir immunoteràpies que siguin més potents i amb menys efectes secundaris.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El risc d'incendi és molt alt en 37 comarques i 525 municipis on els agents rurals tenen previst activar el nivell 3 del Pla Alfa. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill gairebé a tot Catalunya, com ens explica Josep Vilalta, subinspector del COS.
2: Tenim una acumulació de molts dies amb poca pluja en moltes zones de Catalunya i tenim aquesta temperatura molt elevada i unes humitats molt baixes. Llavors tenim vent de ponent, tot el que és vent aponentat i sobretot vent de nord, doncs sempre són vents molt secs que ens acumulen aquesta baixa humitat.
1: Hi ha comarques en risc alt al nord del país com la Selva o la Noguera, al centre com el Vallès o el Moianès i també al sud, el Tarragonès, el Baix Ebre...

0: Hola, Terra Alta. Vila Alta fa una crida a la prudència. Amb el nivell 3 del Pla Alfa estan prohibides totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeixen barbacoes, fer foc en terrenys d'acampada o l'ús de maquinària que pugui provocar cospires en zones a prop dels boscos.
1: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita cospira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Això és precisament el que va passar el 2 d'agost a Llança, a l'Alt Empordà. Una dona que estava acampada al mig del bosc va fer un foc per coure menjar i va acabar provocant un petit incendi forestal. La investigació dels Mossos ha permès identificar i detenir a la Jonquera aquesta dona, que tenia altres antecedents.
2: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
3: Si quieres oír todo igual...

0: beast.
1: On són aquestes carxofes?
2: Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
1: Donem forma al futur.

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Molt bé, avui venim a parlar de les diferents famílies de plantes, dels grups, de les seves propietats. Quants grups tenim, Alicia, en total?
2: Bueno, de grups, jo exactament ara mateix no t'ho sabria dir el número exacte, però sí que m'agradaria parlar d'aquelles plantes que hem fet servir tradicionalment com a medicinals i que són, com diguéssim, doncs, cosines germanes, no? O germanes també, o tietes, o sigui, que són de la mateixa família, perquè com tu saps, en una família tots tenen pues, més o menys el mateix tarannà, encara que alguna surti ovella negra, no? I tots tenen pues, les mateixes maneres de ser, i això també passa amb les plantes, no? Es diuen famílies perquè agrupen una sèrie de plantes que són diferents, però que són molt semblants, com les famílies.
1: Bé, doncs, si vols començar amb el primer que tinguis preparada.
2: Doncs mira, parlarem, la primera de totes és una família que tothom més o menys té en ment o coneix, que és la família de les lamiàcees, o també que et diuen també labiades. Es diuen així perquè tenen una flor que semblen uns llavis. De quines plantes estem parlant? Doncs mira, de les lavandes, per exemple, l'espígol, la farigola, el romaní, la sàlvia, totes aquestes plantes, l'orenga també, totes aquestes plantes tenen aquesta característica que tenen les flors molt semblants, són petitones i tenen com llavis, i per això es diuen labiades. Totes aquestes plantes podríem dir que tenen una propietat general que són d'antisèptiques. Impedeixen, doncs, algunes són molt antibiòtiques, és a dir, que tenen realment antibiòtics naturals, com la farigola, i altres, doncs, no tan potents, però que sí que se serveixen per, diguéssim, desinfectar, així entre cometes.
1: I com les podem utilitzar?
2: Doncs ho anirem veient al llarg dels pors, però sí que la farigola s'ha fet servir sempre pues, en infusió per exemple, per el mal de coll, eh? Per exemple, eh? I l'orenga per desinfectar la panxa.
1: I bé, doncs, ja ha passat aquest grup, podria explicar el següent?
2: Sí, per exemple, tenim la família de les lauràcies, que aquestes inclouen el llorer i la canyella. El llorer segur que el coneixes perquè tothom sí. Cuina en llorer, i el llorer a més de també és una mica desinfectant, però el que té més és un poder, una propietat carminativa, no? Que vol dir que fa la digestió més fàcil de lo que estàs menjant, i fixa't que es posen els llegums en coses que donen flatulència després, i el llorer pues, fa que no ho fan.
1: Si de moment estàs parlant de coses que podem trobar a la cuina de qualsevol casa,
2: esclar.
1: I tu que has... Però tu creus que la gent sap que té aquestes propietats que estàs dient de desinfectant, antibiòtic, com havies comentat en el primer grup?
2: Sí, segurament hi ha molta gent que fa servir aquestes plantes per tradició, perquè la seva mare, la seva àvia o d'algú els feia servir i tal. I ja estem parlant ara mateix de plantes molt conegudes. Però després hi ha d'altres que també estan molt a l'abast i que tenen propietats molt interessants. Per exemple, la família de les asteràcies, que són... que també li diuen compostes, perquè fan una flor en forma de margarita, però no és una única flor, sinó que està composta de petites floretes, com li diuen també capítols florals, no? Doncs aquestes plantes en forma de margarita, que tenen la flor en forma de margarita, també tenen les seves propietats, i segur que les coneixes. Mira, te diré una, la camamilla.
1: Sí.
2: Qui no coneix la camamilla?
1: Eh? Moltes infusions fetes.
2: I quan te la prens? O a vegades quan tens mal de panxa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, exacte.
2: Per millorar la digestió, doncs camamilla. Però també hi ha altres plantes de les asteràcies, que són la sempreviva, que és una planta que si la busques també diràs, ah, sí, l'he vista milions de vegades, i és una planta que, per exemple, l'oli essencial d'aquesta planta és el que té més poder antiinflamatori de la substància amb més poder antiinflamatori de tot el món conegut per ara, eh? I és una planta que la trobem a la vora dels camins. O també de la mateixa família hi ha l'estragó o l'aquilea, altres plantes que ja anirem parlant.
1: Sí, molt interessant saber tot això. I quin altre grup més ens pots comentar?
2: D'un altre grup que també és molt conegut, podem parlar de la família de les apiàcees, de la família de l'api, eh? L'api té les seves propietats com a verdura, evidentment, perquè també, com la carrota, per exemple, la carrota també és una de cosina germana de l'api, i la carrota es fa servir tant l'arrel, la carrota, o com té un altre nom en altres parts de Catalunya,
1: la pastanaga,
2: aquí a l'Empordà li diem carrota, per sí, influència del francès. Doncs la pastanaga té, es menja l'arrel tradicionalment, però la flor de la pastanaga també és molt bona, i l'oli essencial de la pastanaga porta vitamina A, que és boníssima per la pell, per la vista i tot això. O una de les apiàcies que també és molt comuna i la tenim molt a l'abast i la defensarem molt perquè la gent l'aprofiti, és el fonoll. El fonoll és una d'aquestes apiàcies que serveix per moltíssimes coses, té un gust molt especial, però és un gust molt agradable. I doncs mira, te podria parlar d'una altra família també de plantes medicinals que és sorprenent, que són les aviatàcies, que aquestes inclouen el pi, el ginebró, l'avet, que també tradicionalment, doncs, qui no coneix els carmelos de pi o carmelos d'avet, que es farien servir doncs pel mal de coll o per les mucoses i tot això, eh?
1: Bé, sí, no et queda cap altre grup o sí, ja podem donar per tancat, no?, aquest episodi de les famílies.
2: Sí, clar, queden moltíssims grups, però nosaltres segurament aquesta temporada ens centrarem en aquests.
1: Bé, hem comentat els més importants, no?
2: Sí.
1: Bé, doncs moltes gràcies, Alicia, i moltes gràcies als nostres oients, i ara sí que en el següent capítol ja tractarem una planta en concret, no?
2: Exacte, sí.
1: Doncs espero que tots escolteu aquesta nova entrega del Camí de les Herbes. Gràcies, Alicia.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: segur que sabeu sobradament que el canvi climàtic està comportant un escalfament global a tot el planeta. Però com afecta això a Catalunya? A casa nostra també tenim un canvi del clima? Acabats de sortir del forn, tenim uns nous resultats del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens explica precisament què passa amb el clima aquí. Soc la Verònica Couto, la cap de comunicació del Servei Meteorològic de Catalunya, i m'acompanya en Marc Prohom, cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà una mica aquests resultats del butlletí anual d'indicadors climàtics que ens presenten l'escenari del clima aquí a casa nostra. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: El BAIC, oi? Què és això del BAIC?
1: Doncs el BAIC és un informe, un butlletí que emetem des de l'àrea de climatologia cada any i que és una fotografia el més precisa possible de com està canviant el clima a casa nostra i quines són les tendències que s'estan observant.
0: Quants anys fa que el feu? Hi ha hagut canvis en aquesta trajectòria del BAIC?
1: Doncs el BAIC fa gairebé 20 anys que el fem, des del 2007, i ha anat canviant, lògicament, perquè ha anat incorporant noves variables. Al principi eren temperatura i precipitació, però ara ja disposem de més informació i també disposem de més anys de dades. Per tant, tenim una cobertura temporal cada cop més àmplia.
0: I per què és tan important aquest informe anual?
1: Doncs aquest informe el que pretén és fer una fotografia de l'estat del canvi climàtic a Catalunya el més precisa possible, el menys borrosa possible, i per això aquest butlletí vol ser una eina per tots els gestors que fan polítiques d'adaptació perquè tinguin una informació acurada, fiable, i per tant les polítiques d'adaptació siguin més idònies, no? I més exitoses.
0: Ara mateix presentem els resultats de tota l'anàlisi del 2025. Quin seria el gran titular? Què estem veient en el clima a Catalunya?
1: Doncs pràcticament podríem dir que Catalunya és cada cop més càlida, més seca, i gràcies a l'informe d'aquest any també podem afirmar que el vent va a la baixa. Cada cop la pressió del vent doncs, té una tendència a ser més feble.
0: D'acord. Anem a indagar una mica en cadascun d'aquests casos. La temperatura. Sobre la temperatura dius que Catalunya cada cop pinta que serà més càlida. Uh-huh. Què vol dir això? El ritme està sent molt accelerat?
1: Doncs sí, a Catalunya, com que està inscrit dins de la Mediterrània, doncs és un àmbit on l'increment de temperatura s'està produint a un ritme més accelerat si ho comparem amb el que passa a nivell global. Pràcticament estem parlant de 2 graus d'increment respecte a mitjans del segle XIX. Això comporta, sobretot, que la temperatura màxima és la que s'incrementa amb més velocitat i també que tinguem cada cop més extrems de temperatura lligats a nits càlides, nits a dies amb temperatures per sobre els 30 graus, per tant, tota una sèrie d'extrems que cada cop són més freqüents.
0: Mm-hmm. I és el mateix que està passant a tot el món? Parlaves de la Mediterrània, és el context també global. Uh-huh. Com es posiciona Catalunya en aquest sentit?
1: Doncs Catalunya i bona part de la Mediterrània, de la conca mediterrània, està registrant tendències més accelerades. Si a escala global l'increment respecte al període preindustrial està al voltant d'un grau i mig, a Catalunya ja estem al voltant dels 2 graus. Per tant, és un sensiblement superior a aquest ritme d'escalfament.
0: I és un escalfament que només passa a l'atmosfera o també, per exemple, hi ha implicacions al mar?
1: Doncs sí, l'atmosfera lògicament està en contacte amb molts ecosistemes, un d'ells lògicament és el mar, i gràcies a les dades que ens aporta en Josep Pasqual de l'Estartit, amb més de 50 anys de dades, podem afirmar que el mar també s'està escalfant, sobretot la capa superficial a un ritme força accelerat, a capes més profundes no ho és tant, però sí que està responent a aquest escalfament al voltant dels 2 graus d'increment des dels anys 70 del segle passat.
0: Mm-hmm. També veiem que a nivell europeu els organismes explicaven que s'encadenen anys consecutius on les temperatures cada cop es registren més càlides. És el cas també de Catalunya?
1: Sí, un dels elements més característics dels últims anys és que de manera successiva estem superant 2 graus la mitjana per sobre del període de referència del 1961-1990. Això no s'havia produït abans, per tant estem encadenant 4 anys consecutius i això ens marca doncs, un canvi de paradigma que no s'havia produït fins ara.
0: Aquest augment de temperatures, aquesta calor, té també implicacions en la precipitació. Cada cop hi ha menys pluja. Què hi diu el BAIC al respecte?
1: Doncs respecte a la precipitació, les conclusions no són tan rotundes com amb la temperatura. Sí que hi ha una tendència cap a la disminució, però falta més, podríem dir, significància estadística en aquest valor. Sí que, si ho fem un zoom a l'estiu, la precipitació sí que tendeix a una disminució del voltant d'un 33% des de mitjans de segle XX. I en àmbits geogràfics, sobretot és el Pirineu, el sector que més està registrant aquesta disminució.
0: Mm-hmm. I està relacionat amb la sequera o també és menys robusta la dada o la sequera sí que estem veient canvis, un augment, una intensitat, com en ocasions es diu?
1: Doncs, de fet, és un dels extrems lligats a la precipitació que hi ha més consens que sí, que s'estan incrementant aquest fenomen de les sequeres, que per altra banda és un fenomen propi del nostre clima. Però en els darrers anys, els darrers 50 anys, hem observat que cada cop és més freqüent, són més freqüents els episodis de sequera, duren més i, per contra, els períodes humits cada cop són més curts i els superàvits cada cop són menors.
0: Mm-hmm. Comentaves que per primera vegada s'analitzen les dades de vent. Què ens diu respecte a Catalunya? Comentaves que potser és menys ventós, però què vol dir exactament això? Què estem trobant al respecte?
1: Mm-hmm. Doncs és una novetat d'aquest any, del BAIC 2025, el fet que hem registrat des de 1998, que comencen els registres homogenis, una disminució tant en les ratxes màximes de vent com en la velocitat mitjana. I es xifra al voltant d'un 5% per decenni de disminució. Un aspecte molt destacat és que els àmbits del país que són més ventosos, com són l'Empordà i les Terres de l'Ebre, cada cop registren menys episodis de vent fort. I això doncs, està lligat a possibles canvis en la dinàmica atmosfèrica o també una debilitació potser de les brises que durant l'estiu també s'està observant.
0: Mm-hmm. Hem parlat de temperatura, precipitació, vent, però potser les persones que estan seguint aquesta entrevista es pregunten, i a mi això com afecta? Quines implicacions té per la ciutadania aquests resultats del BAIC?
1: Doncs hi ha uns efectes molt clars, sobretot si parlem de l'increment de temperatura i amb la proliferació de cada cop més extrems de calor. Això té un efecte sobre la salut molt evident i que està molt ben estudiat, sobretot en aquelles persones que pateixen certes patologies que estan sotmeses a un risc més accentuat. També s'estan produint canvis en l'agricultura, lògicament amb un augment de la temperatura, també els cops de calor que afecta el raïm, per exemple, doncs té uns efectes molt més forts i que afecten la collita. Molts altres aspectes, lligats amb turisme, per exemple, doncs estan afectats per la dinàmica atmosfèrica i, per tant, el BAIC proporciona el màxim d'informació per tenir un lligam entre aquesta tendència observada i quins efectes té en determinats sectors.
0: Mm-hmm. Entenc que, a més de la temperatura, també hi han conseqüències visibles amb aquesta disminució del vent. Uh-huh. Quines serien?
1: Doncs el fet de que tinguem cada cop una velocitat del vent mitjana més baixa comporta que, o pot comportar que l'eficiència de les brises a l'hora de dispersar els contaminants en episodis de contaminació sigui menys efectiva. Per tant, també tindria un efecte sobre la salut. O també el fet de que tinguem menys brises o que siguin a velocitats més modestes doncs té menys capacitat de refredar durant l'estiu les brises d'origen marítim. Per tant, sí que té unes conseqüències que anirem doncs, en els propers bikes confirmant i poden tenir doncs, conseqüències més clares.
0: Mm-hmm. Més enllà dels efectes sobre les persones, en el butlletí anual d'indicadors climàtics al bike, també analitzeu els efectes que hi ha sobre la fenologia, sobre altres espècies com fauna i flora. Quins són aquests canvis que esteu ara, les dades que us mostren?
1: Uh-huh. Doncs gràcies a la FENOCAT, a la xarxa fenològica, podem determinar quins canvis s'estan produint com a conseqüència especialment de l'increment de temperatura. Un dels efectes que estem veient és en determinades espècies vegetals com l'olivera, que s'està avançant la maduració del fruit. Això comporta un efecte sobretot en l'àmbit agrícola, en l'avançament de la collita, i també en determinades espècies migratòries d'ocells estem veient, per exemple, un avançament. Aquest és el cas de la puput, que s'avança a la seva arribada doncs, gairebé una setmana i mitja.
0: Mm-hmm. D'acord. No sé si vols afegir res, Marc.
1: Gràcies, jo crec que està prou bé.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, exacte, consultar-lo. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades del BAIC que avui hem presentat ja estan disponibles per tothom. Les trobareu a la nostra pàgina web, www.meteo.cat. També al repositori de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on trobareu tots aquests continguts explicats de manera amena. Moltes gràcies i bon dia. Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra.
2: Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra. Tu pots ser part del canvi.
3: La nit.
4: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
5: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
1: museus.cultura.gencat.cat.
2: Què necessites avui?
3: A qui demanes ajuda quan ho necessites?
4: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
5: Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.
6: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
7: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
6: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
7: Més informació.

Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: fil musical de Ràdio Vila-sacra, molt més que barrejar música.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
3: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
4: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
5: Castell de Requesens.
6: Situat al terme municipal de Cantallops, a l'Alt Empordà, el seu nom es considera que ve del nom germànic Ricosin, compost de ric, que vol dir poderós, i de cita, que vol dir camí. Construït pel comte Gausfred II del Rosselló durant el segle XI, en la línia fronterera amb el comtat d'Empúries, el castell fou escenari de diversos enfrontaments armats entre els dos comtes, que desembocaren en l'anomenada Guerra de Requesens l'any 1148, quan el castell va canviar de propietaris a favor dels Rocabertí. En els segles següents, el castell va patir les conseqüències de les guerres en França, especialment a finals del segle XIII, quan va caure en mans franceses en el segon setge dels homes de Felip l'Ardit. Es va reconstruir de manera fantasiosa a finals del segle XIX amb abundància de torres, merlets i espitlleres. El comte de Peralada Rocabertí de Dameto se'n va fer càrrec. Una obra de l'anomenat romanticisme arquitectònic que havia posat de moda el polèmic arquitecte francès Violet Leduc, conegut per l'obra del Palau de Versalles. Degut a aquesta darrera reconstrucció, inaugurada amb una gran festa el 24 de juny del 1899, actualment es fa difícil reconèixer les restes originals del castell.
4: La llegenda.
7: És sabut que la prolongació de la defensa determina el setge. Amb l'assetjament es vol obligar els defensors a retre el castell per deixar de tenir-hi vitualles, aigua, municions, salut i l'esperança d'ésser assistits amb reforços. Aquí entra en joc una de les llegendes clàssiques. Quan els assetjadors confien en la rendició immediata per manca de queviures dels assetjats, aquests mostren a l'enemic uns peixos frescos, pescats a través d'una mina ignorada per l'atacant, la qual comunica el castell amb una sortida al mar o al riu. Així, descoratjat, l'adversari aixeca l'encerclament. En aquest cas, es diu que el peix ofert en un convit a l'adversari procedia d'un riu subterrani que llisca per l'entranya del Pirineu i desemboca al Cap de Creus.
6: Com a curiositat, antigament els figuerencs anaven en romeries des de la capella de Sant Sebastià, de la capital de l'Alt Empordà, fins al castell de Requesens demanant la tramuntana purificadora. El castell es va convertir en escenari cinematogràfic de la mà de Fernando Colomo en la pel·lícula El Caballero del Dragón. Tota la informació als webs girona-barranet.com. ca.wikipedia.org, amb imatges històriques de la fortalesa. I també podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau, editor.

0: Bona nit.
1: Listeriosi. Consells de seguretat alimentària. La listeriosi és una malaltia poc freqüent que es transmet pel consum d'aliments contaminats pel bacteri Listeria. La listeriosi afecta de forma més greu a embarassades, nounats, persones amb les defenses debilitades, malalts crònics, persones d'edat avançada o sotmeses a determinats tractaments mèdics. Listeria és resistent al fred i pot créixer a baixes temperatures, però la calor el destrueix. Per prevenir la listeriosi, netegeu el refrigerador amb regularitat. Assegureu-vos que la temperatura del refrigerador és de 4 graus centígrads o menys. Guardeu tapats a la nevera els aliments que necessiten fred, així com els preparats i els sobrants. Respecteu les dates de consum dels aliments i, un cop oberts, consumiu-los el més aviat possible, especialment els refrigerats llestos per al consum. Consumiu els aliments sobrants abans de 3 dies i rescalfeu-los bé just abans de consumir-los. Cuineu i rescalfeu completament els aliments. La calor mata els bacteris. Renteu-vos les mans i netegeu les superfícies i els estris abans i després de cuinar o manipular aliments. Renteu i talleu les fruites i verdures just abans de consumir-les. Embarassades i persones amb les defenses debilitades, eviteu el consum de llet crua i formatges frescos o de pasta tova elaborats amb llet crua. Peix fumat, carn i derivats no cuinats, embotits llescats i patés refrigerats, germinats crus, vegetals tallats amb molta antelació. Desinfecteu les verdures crues en una solució d'hipoclorit durant 5 minuts. Per prevenir toxiinfeccions alimentàries, respecteu sempre les 4 normes bàsiques de seguretat alimentària. Netejar, separar, coure, refredar. 061. CatSalut respon. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
2: L'Hora de la Gent Gran. Un espai radiofònic per tu.
3: Per tu.
4: I per tots.
3: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Hola, bon dia. Mira, el tema nostre i que volem posar així en consideració és el tema, doncs, de que la famosa llei de civisme, que ja fa temps que se'n parlava, resulta que davant de casa nostra no es dona. Llavors resulta que no la plaça només a la qual ni els avis, ni les mares, ni els nens ja no hi poden jugar, perquè és de perill de vida, sinó que tota la nostra façana, tota la nostra entrada queda envaïda per ells. Ens trobem, doncs, a vegades no amb dos o tres, o amb cinc o sis, sinó amb 40 i 50 que hem de demanar permís per entrar, amb la imatge respectiva de gent allà ben fumant, deixant-te les begudes o les restes de les cigarretes, i que resulta com molt complicat de poder-ho relacionar-nos i de dir que allà no pot ser, que arriben els avis, les mares i tenen el dret a ser-hi ells, a que els nens no vegin aquesta imatge, doncs, de gent fumant i amb begudes per allà i estirats per allà fent punching i tal, i ens resulta complicadíssim. Fins l'any passat el que fèiem era quan arribava a quart de cinc, perquè si està molt bé allà, els hi toca el solet o allà està molt calentonet i molt bé allà estirats, doncs resulta que sortíem a quart de cinc amb la manguera a regar perquè marxessin i tinguessin una entrada entre els pares i avis. Que alguna vegada ve l'urbana, tot i que els cridem molt, però no se soluciona res.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Apuja, apuja la ràdio.
3: Tanca els ulls.

0: Coneixes les ciutats flotants dels Uros? El poble indígena que viu al llac Titicaca a la frontera entre Perú i Bolívia? Els Uros han construït illes flotants utilitzant totora, una planta aquàtica que creix al llac. Aquestes illes són veritables meravelles d'enginyeria i han estat habitades pels urs durant segles. Les illes estan fetes de capes de totora que s'apilen i es lliguen juntes, creant una superfície estable i segura per viure-hi. El més curiós és que els uros no només han construït illes flotants, sinó que també han desenvolupat una cultura i una forma de vida única adaptada al seu entorn aquàtic. Són experts en la navegació i la pesca, i la seva economia es basa en l'explotació dels recursos del llac. Aquestes illes flotants són un exemple fascinant de la capacitat d'adaptació i creativitat de les comunitats humanes i són una destinació turística popular a la regió.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: La lluerna. Una peça del bestiari de Josep Carner, interpretada per Guillermina Mota.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. Gironapunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.

0: Deus.
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec!